0: L'amor no és un foc que es pugui ocultar. Qui el té, el deixa veure en la veu, en els ulls i, fins i tot, en el silenci.
1: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu.

0: Catalunya i Andorra.
1: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
2: Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto, espero que estigueu passant aquesta calor de la millor manera possible. Us acompanyaré fins als quarts de nou per explicar-vos, com sempre, tota l'actualitat d'aquesta setmana. En mode de resum, amb els meus companys Sergi Tor, Ricard Álvarez i Yolanda Bernal i els temes que hem anat tractant al llarg d'aquests dies. Avui, com no podia ser d'una altra manera, comencem parlant del que portem dies i dies arrossegant, que són les vagues dels docents i també les dels metges.
3: Milers de persones, entre docents, famílies i estudiants, van tornar a omplir ahir el centre de Barcelona en la darrera gran manifestació d'aquest curs escolar. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la mobilització va servir per exhibir un front comú de tota la comunitat educativa que reclama un gran acord de país per blindar l'escola pública, inclusiva i en català. Un clam unitari que arriba, recordem-ho, després que el sector rebutgés en consulta el preacord amb el departament i demanés la dimissió de la consellera Esther Niubó. Els sindicats ja adverteixen que si Educació no mou fitxa aquest estiu, el setembre arrencarà amb un nou cicle de vagues. Mira, anem a analitzar aquest escenari i saber quins són els propers passos. Ho fem amb la Yolanda Segura, que és la portaveu nacional del sindicat USTEC Estès. Yolanda, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Yolanda, ahir vam veure una imatge molt potent amb la incorporació en bloc de les famílies a través de la FAC i de col·lectius estudiantils. Insistiu que l'emergència educativa va més enllà de les condicions laborals. Per què ha estat tan important visualitzar aquesta unitat precisament ara, a les portes de l'estiu?
4: Bé, doncs perquè precisament aquest curs ha estat un curs convuls, ha estat un curs molt mogut, no? Molta pressió mobilitzadora per part del col·lectiu i perquè al final l'educació és responsabilitat de tots els agents protagonistes, per dir-ho d'alguna manera, no? que són presents en l'educació del país, que som doncs, evidentment, les persones treballadores i també doncs, l'alumnat i les seves famílies. Això és conformem la comunitat educativa i som conjuntament els que hem de treballar una mica també conjuntament doncs, per marcar també uns objectius de com ha de ser l'escola de Catalunya i conjuntament també unir esforços per aconseguir doncs, uns canvis estructurals que ara s'ha vist que són més necessaris que mai. No? A tota aquesta crisi educativa marca un punt d'inflexió que, bueno, doncs que ha d'obligar doncs, a que posem ja, diguéssim, les bastides doncs, per construir un nou model d'escola, perquè el que queda clar i es constata d'una forma molt evident és que el que tenim ara mateix no ha funcionat.
3: Ho teniu clar, eh? Si el Departament d'Educació us truca, només us hi asseureu si és per obrir una negociació real, perquè si no considereu que la reunió doncs, seria estèril. Després del no rotund dels docents al preacord de fa 10 dies, heu tingut algun contacte o algun gest per part de la consellera Esther Niubó?
4: No. Els únics contactes ha sigut doncs, això, demanar-nos doncs, una reunió, perquè nosaltres doncs, hem rebutjat més que res, doncs, en principi doncs, semblava que bueno, doncs, seria bo, no? Però després analitzes i dius i què hi hem d'anar a fer? Si és que el que es tracta és que si hem de tornar a tenir contacte sigui ja doncs, per obrir una nova negociació doncs, per veure cap a on hem d'anar, cap a on hem de caminar i cap a on hem de solucionar tota la situació que tenim a les aules. El que està molt clar és que el no el que ha deixat constància és que el col·lectiu no només necessitem doncs, uns canvis puntuals que poden ser significatius, no diem que no. I de fet, hem arribat on hem arribat gràcies a tota la pressió del col·lectiu, a tota la pressió mobilitzadora, amb totes les mesures també que estan en marxa encara, no? Com són pues, no, les no a les sortides i colònies i no fer aquelles activitats que sempre hem fet de forma voluntària. Però ara el col·lectiu diu que el que està és el seu malestar, el malestar nostre, que vull que ens incloem nosaltres també, és per un sistema educatiu que està demostrat que falla i que, a més, precaritza les nostres condicions laborals. A banda de que no està donant l'atenció que necessita l'alumnat, no? I no està donant igualtat d'oportunitats a tot l'alumnat, no? Independentment de quines són les seves circumstàncies individuals, és que, a més, és un sistema que no ens deixa treballar, diguéssim, de forma tranquil·la, de forma òptima, no? Desenvolupar la nostra tasca, diguéssim, amb tota la seva magnitud, i a més ens genera un dia a dia molt desgastant, molt, molt dificultós, no? Que genera molta angoixa i molta, la veritat és que molt malestar, i això doncs és una cosa que no es pot obviar, perquè al final també les condicions amb les quals treballem també són les condicions amb les quals nosaltres eduquem el nostre alumnat.
3: Clar. Ahir des de l'escenari es va llançar un advertiment contundent. El curs vinent començarà en vaga si el govern de Salvador Illa no reacciona. Altres sindicats com la CGT demanen directament negociar aquest estiu. Hi ha marge per evitar que el setembre comenci com es... Vaja, o que comenci amb mobilitzacions, o és inevitable ja?
4: Bé, nosaltres sí que com a USTEC pensem que com ha d'anar el curs que ve ens ho ha de dir també el col·lectiu. Des dels centres, des de les assemblees, això, aquest ritme l'ha de marcar el col·lectiu, que és qui ha de sostenir la mobilització. Nosaltres som organitzadors i posem les eines a l'abast de les persones que no estan alliberades, diguéssim, al sindicat, les persones que estan als centres, posem doncs, diguéssim, les eines per tirar endavant totes les vies de pressió que hi ha, que poden, no, sostenir doncs les persones que estan en els centres. Però és evident que aquí cal moure fitxa ja. És a dir, no podem esperar tampoc a deixar tot el curs que ve. Tenim encara doncs un mes de juliol pel davant, doncs que seria bo aprofitar doncs per començar a posar ja, no, aquestes vies, la via almenys de la negociació, començar a obrir ja la via de la negociació, i començar doncs des de la pròpia comunitat educativa, perquè hi ha una cosa que les famílies es queixen, és que no se les té en compte. Sí, és veritat que aquí es produeix una paradoxa, que és una administració que parla de que no, que s'ha posat a les necessitats i els interessos de les famílies, però després no es reuneix amb les famílies tampoc per parlar de l'educació, no, i de realment de les qüestions que afecten doncs el dia a dia dels seus fills i filles. I això doncs és paradoxal, no, que es digui per una banda una cosa i després no s'actua en conseqüència.
3: Clar.
4: I aquí doncs tenim un llarg estiu, diguéssim, un llarg mes de juliol per començar doncs a obrir aquestes vies. Si no és així, doncs ens n'anem a un setembre en què, evidentment, no sabem si ja començarem amb vagues el propi mes de setembre o octubre, perquè això, nosaltres, USTEC, ho volem. Volem que sigui el col·lectiu qui ens marqui el ritme, perquè el que està molt clar és que nosaltres no volem llançar a ningú ja d'entrada a fer unes grans mobilitzacions o vagues que ja desgastin el col·lectiu el primer trimestre. Si hem de sostenir un pla de lluita, qui marqui el ritme ha de ser el col·lectiu. Això ho tenim molt clar, i per tant doncs el que sí que farem és una crida, i hoy fem una crida, és que el col·lectiu doncs ens ajudi, no? Ens digui, ens guiï i ens orienti cap a on, de quina manera hem de tornar a fer aquesta pressió, com ha fet fins ara. De fet, tot el que hem tirat endavant ha sigut el que ens ha dit el col·lectiu de forma majoritària. Doncs penso que la línia ha de ser la mateixa, i que hi hem de fer una mica, doncs, nosaltres ja comencem ara el mes de juny, abans que s'acabi doncs el mes de juny, amb la nostra afiliació, per entre tots decidir doncs quina ha de ser la proposta de l'USTEC com a objectius a seguir ara, no? Si hem de fer un pla de lluita, ha de tenir uns objectius molt clars i prioritzats, i després què proposem com a vies de pressió.
3: No m'estàs deixant gens tranquil, Iolanda, perquè t'estic escoltant, i clar, vosaltres ja teniu al cap no només el primer trimestre, sinó el curs vinent. Mobilitzacions al llarg del curs vinent. Entenc que esteu profundament decepcionats dels contactes que hi ha hagut fins ara amb la consellera. És a dir, crec que hi confieu poc.
4: Home, No és que hi confiem poc, però sí que tu has de pensar una mica a llarg termini, més que res perquè ja s'ha pogut veure que aconseguir guanys no és una empresa fàcil, no és una vaga i l'endemà ja tens els guanys sobre la taula, sinó que ha hagut de ser allà on hem arribat ara, malgrat que el col·lectiu ho va rebutjar, però són unes passes significatives, una cosa que no teníem abans de l'acord del mes de març, que no teníem el mes de març amb l'acord del mes de març, i que al final ara, doncs, malgrat el no, s'han consolidat aquests guanys.
3: Segueixen sent vàlids.
4: I això no ha sortit...
3: No, jo l'han de dir...
4: Sí, la conselleria els tira endavant.
3: Sí, no, però dic, segueixen sent vàlids els interlocutors, és a dir, amb aquesta consellera es pot arribar a un acord o és difícil?
4: Bé, nosaltres pensem que si no som capaços de tornar a seure també, diguéssim, analitzar l'estat de la situació i començar a posar solucions, doncs, evidentment no seran vàlids aquests interlocutors i també que hauran de fer una passa al costat. Això està clar. Veurem a veure com es belluguen també ara aquest mes de juliol. Nosaltres aquesta crida a obrir aquest procés de negociació, posant l'estat, no? Fent aquesta anàlisi que nosaltres com a sindicat hem fet, perquè evidentment nosaltres vam defensar el sí al preacord. Mm-hmm. Però sempre vam dir que independentment del que nosaltres defenséssim, el col·lectiu tenia la darrera paraula i el col·lectiu ha parlat i nosaltres hem d'assumir i acceptar el que ha dit el col·lectiu. Sí, sí, i no sí. Només això, sinó que fem-ho nostre i dir, ostres, si el col·lectiu diu que no, és perquè la cosa va molt més enllà de quatre avenços, no? que poden ser molt significatius i que posen unes passes endavant a anar allà on tots volem, però realment la situació és més profunda i més greu del que realment suposen quatre avenços. Al final, aquests quatre avenços deixen el mateix sistema, el mateix model d'escola que tenim, que és el que està generant tant desgast i tanta crisi. Pues, aquí la solució és, vale, podem continuar fent avenços, però hi ha d'haver, a més, ja hem de començar a obrir el camí per canviar de model educatiu.
3: Bueno. Iolanda, espero d'aquí a final de juliol haver de parlar amb tu només una vegada més per dir que ja s'ha arribat a un acord, eh? Espero, m'agradaria.
4: Tant de bo, tant de bo.
3: I suposo tant que vosaltres també ho desitgeu.
4: I tant.
3: Iolanda Segura, portaveu nacional d'Usted que estés. Un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
4: Un plaer, moltes gràcies a vosaltres.
0: Demà dimecres, nova jornada de vaga del personal mèdic i serà la 12a des del passat mes d'octubre, que és quan van començar les protestes. I es manté també la campanya Ni un minut més, en la que diferents hospitals han deixat de fer activitat extra per demostrar la sobrecàrrega professional, que és el que acaba mantenint el sistema. Parlem amb el Xavier Lleonard, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya. Xavier, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Bé, han passat ja molts mesos, no?, des de que van començar les protestes. Podem dir que no hi ha hagut cap avenç en tot aquest temps? No es reconeix cap de les vostres reivindicacions? Recordem que passen per més plantilla, que van les guàrdies 24 hores, en reconeixement professional. No hi ha hagut avenços, entenc.
5: No, malauradament tenim una administració que s'entesta en mantenir una sanitat low cost a base de l'explotació dels seus professionals mèdics i facultatius. I, òbviament, quan el teu model és aquest, intentar fer canvis que millorin les condicions en les quals treballen aquest personal, doncs ets absolutament reticent i poses totes les excuses possibles. La qual cosa no vol dir que el conjunt dels metges i facultatius d'aquest país hem dit prou i això no s'acabarà fins que no s'arregli.
0: Uh-huh. Comença a planejar la possibilitat d'una vaga indefinida a partir del setembre, després de l'estiu, a nivell estatal. Jo no sé si en el cas de Catalunya també s'hi afegiria aquesta vaga indefinida, si no hi ha avenços abans.
5: Doncs la veritat és que a hores d'ara encara és aviat per poder decidir alguna cosa semblant, però sí que és cert que, de fet, aquí a Catalunya la campanya Ni un minut més és un intent de forçar a l'administració a reconèixer aquesta realitat del col·lectiu mèdic i facultatiu, però si ni així ho reconeixen, doncs ens haurem de plantejar, com deia, mesures el més contundents possibles, perquè el que no estem disposats és a tornar a la situació actual com si no passés res, perquè això seria la fi del sistema.
0: Sobre aquesta campanya, ni un minut més, Xavier, quina afectació està tenint? No sé quants hospitals ja s'hi han adherit i ara crec que també es vol incorporar els CAP, no?
5: Doncs, si no recordo i estic parlant de memòria, estem parlant ja de 41 hospitals, que això és una brutalitat, perquè entre els 41, o sigui, això em sembla que és més del 60% dels centres hospitalaris, i dintre dels centres sanitaris grans diria que som el 90% pràcticament, i estem parlant de, si no recordo malament, 240 serveis d'aquests centres. I a banda, sí, a poc, amb una mica més de lentitud, però s'estan incorporant cada cop més equips d'atenció primària i centres d'atenció primària d'arreu del territori.
0: Clar, molts pacients entenen les vostres reivindicacions, però clar, també pateixen retards, cancel·lacions de cites mèdiques o d'una intervenció, la visita a un especialista que porten mesos esperant. Si el conflicte s'allarga, pot passar que el que són reivindicacions legítimes i necessàries, al final s'acabi la comprensió per part dels usuaris.
5: Jo espero que no, perquè aquí l'únic, i reitero, l'únic culpable és l'administració, perquè recordem, i per això la campanya Ni un minut més ha tingut l'embranzida que ha tingut, perquè hem de recordar que el sistema sanitari s'aguanta en base a jornades voluntàries i jornades molt més enllà de les 48 hores setmanals. Jo puc entendre, i a més comparteixo amb els nostres, amb la nostra població, que la situació de la sanitat és molt precària, com per sobre afegir retards. Però el problema és que seguim treballant com ho estem fent fins ara, farà que el sistema, en lloc d'implosionar ara, implosioni d'aquí 4, 5 o 6 anys. Però el sistema, tal i com està dissenyat a hores d'ara, no té en absolut futur, i per tant, i crec que ningú de la població, per més necessitat que tingui, pretén que la seva intervenció depengui d'esclavitzar a un professional a que faci jornades absolutament que no li són exigibles a cap altre treballador de 70, 80 o 90 hores setmanals.
0: Des del Departament de Salut s'insisteix en que per part seva hi ha voluntat de diàleg i amb estesa. Jo no sé on hi ha l'escull perquè
5: fals,
0: no es pugui avançar.
5: És fals. És dir, no hi ha ni una sola reunió formal, i ho repeteixo, ni una sola reunió formal en la que s'hagi abordat amb voluntat de buscar solucions aquesta problemàtica. Ni una, eh? Per tant, la mà estesa, nosaltres sí que fa temps que tenim la mà estesa des del minut 1, i hem anat a totes les reunions a les quals se'ns ha convocat. Per exemple, ahir mateix, la reunió de mediació d'aquest conflicte, de la vaga, a la qual ni el departament ni el CatSalut van assistir.
0: I hi ha més trobades previstes a curt termini?
5: No.
0: A posteriori d'aquesta vaga de demà? No.
5: Doncs a mi no em consta.
0: Molt bé, doncs confiem en que la vaga convocada per demà sigui l'última, i sobretot que després de l'estiu no haguem de parlar d'una vaga indefinida. Esperem que totes les parts doncs puguin acostar posicions, que arribeu a un acord que al final serà en benefici de tots, no? En benefici dels propis professionals i també dels usuaris, que el que volem és ser ben atesos per metges que poden fer la seva feina en les millors condicions, evidentment. Xavier Lleonard, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
5: A vosaltres.
0: Gràcies, bona tarda.
2: I de seguida parlem d'una xacra que malauradament doncs avui en dia continua encara pendent de resoldre's. És el maltractament a la gent gran. I avui, després de la publicitat, doncs volem parlar del tema.
1: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Pilar García de la Granja. en Mediodía Cope.
6: Son algunos de los titulares que nos dejan ese informe que acabamos de tener acceso aquí en la cadena COPE de la UCO y que concluye que Cerdán y Leire Díez dirigían la cloaca del Partido Socialista para proteger los intereses del presidente.
7: De lunes a viernes desde la una, una forma clara de explicar la actualidad.
8: ¿Sientes el deseo de caminar junto a otros? Pues la Acción Católica General te invita al encuentro de laicos de parroquia los días 24, 25 y 26 de julio en Málaga. 3 días de oración, encuentro y misión para todos los laicos de nuestras parroquias, para niños, jóvenes y adultos. Porque acompañar transforma. Compartiendo caminos, acompañando esperanzas. Infórmate en tu parroquia o en Acción Católica General. Te esperamos en Málaga.
9: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, salmón noruego ASC por medios o enteros a 9,95 euros el kilo. En tienda web y app.
10: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
9: Precios válidos en Península y Baleares.
1: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
2: L'Alt Empordà és la comarca del conjunt de la província de Girona que el 2025 va registrar un nombre més elevat de casos de maltractaments a persones grans. Avui parlem sobre aquest tema i el denunciem de nou aquí al matí del cap de setmana.
3: El maltractament a les persones grans és una realitat silent que, lluny de desaparèixer, creix en complexitat i en xifres. Segons les darreres dades, l'any 2025 es van registrar a Catalunya 1.766 denúncies en l'àmbit domèstic, una xifra que s'ha disparat un 50% en els darrers 5 anys. Quan parlem de persones amb Alzheimer o altres demències, la vulnerabilitat es multiplica i el delicte esdevé invisible, ja que sovint es produeix en la intimitat de la llar i a mans del mateix entorn familiar. A motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre aquest fenomen, el que fem és posar-ho sobre la taula, portar-ho a l'actualitat i parlar amb la caporal dels Mossos d'Esquadra, l'Anna Hernández, per analitzar com es treballa en xarxa amb entitats com Alzheimer Catalunya Fundació i el seu projecte Oblit Zero per reforçar la prevenció, la detecció precoç i l'atenció especialitzada a les víctimes. Anna Hernández, què tal? Bon dia.
11: Bon dia.
3: Les dades del 2025 i el primer trimestre del 2026 mostren un augment alarmant del maltractament a la gent gran, especialment pel que fa a la violència domèstica, que ha passat del 14 al 61% en aquest inici d'any. A què atribueixes aquest increment tan brusc? Es comet més violència o és que finalment està sortint a la llum gràcies a la conscienciació?
11: Bé, pensem que aquest augment de les denúncies és un tema multifactorial que no es pot centrar en un únic factor, no? Sinó que hi ha una concurrència doncs, de diversos factors i per tant doncs, no ens podem centrar únicament en que hi hagi més violència, no? Un dels factors que nosaltres pensem que pot influir en aquest augment de les denúncies podria ser doncs, aquesta millor capacitat de sensibilització i de detecció doncs, a través de, doncs, de xerrades informatives que es fan, d'accions preventives, d'aquest treball en xarxa que es fa amb les diferents entitats que treballen doncs, a tot el tema de les persones grans, no només persones grans amb Alzheimer, sinó altres persones grans doncs, que també poden ser vulnerables. No? Al final, com bé deies, el maltractament a les persones grans doncs, és un fenomen que és complex, és molt complex per diferents factors també, és invisibilitat i també pensem que està infradenunciat. Mm-hmm. I per tant, una de les claus per abordar aquest maltractament és, evidentment, doncs, fer-lo visible i una de les accions per fer-lo visible també doncs, és aquesta que estem fent ara al dia d'avui, no? Doncs, parlar del tema i realment veure doncs, que hi ha un problema, que tenim moltes persones grans a Catalunya, tenim, segons l'IDESCAT, més de 1.600.000 persones. Si ens anem a altres informes com el de l'Organització Mundial de la Salut, doncs veiem que podríem tenir una persona de cada 6 de més de 60 anys doncs, que pot estar patint algun tipus de violència.
3: Déu-n'hi-do.
11: I per tant, doncs, bueno, Això és el que ens fa pensar, doncs, que és un fenomen que no està visibilitzat i que, per tant, també està infradenunciat i, per tant, doncs, l'hem de fer visible per poder fer aflorar aquests casos que, de violències i poder restablir, doncs, aquesta seguretat a aquestes persones que l'estan patint.
3: Que important és el treball en xarxa justament per tenir més ulls i justament per visibilitzar més històries, eh?
11: Sí, és totalment així, eh?
3: Ah, el perfil majoritari de la víctima és una dona de aproximadament 83 anys, amb dependència, i en més de la meitat dels casos els agressors són els propis fills. Com actueu els Mossos d'Esquadra, especialment a través dels grups d'atenció a la víctima, quan el delicte es comet dins del nucli familiar i hi ha un deteriorament cognitiu que dificulta la denúncia?
11: Bé, nosaltres el que jo crec que és més, per nosaltres l'important és poder detectar aquest cas, no? Perquè al final no podrem donar una atenció si no tenim una detecció, no? Per tant, jo més que de l'atenció en si, que al final tenim uns grups d'atenció a la víctima que fan aquest acompanyament, aquest assessorament a la víctima i treballen en xarxa, perquè al final no ens oblidem que la denúncia és una part més del procés per restablir aquesta seguretat a la persona, però és una part més, però en molts casos davant d'una persona gran i d'una persona que té unes necessitats específiques, com pot ser una persona amb deteriorament cognitiu, no oblidem que el que també necessita és un acompanyament. Per tant, aquesta xarxa que nosaltres tenim és clau per poder doncs, acompanyar aquesta persona, no? Per tant, nosaltres sí que fem tot l'acompanyament, sí que col·laborem amb totes aquestes entitats, com és el cas de Alzheimer Catalunya Fundació, doncs per recollir informació, per fer que t'acompanyem a la víctima, però en aquests casos, sense un treball en xarxa, la nostra feina té sentit, no? pel que fa a la denúncia i l'acompanyament, però necessitem fer aquest treball en xarxa i comptar doncs, també amb altres recursos que puguin fer o que puguin donar una millor acompanyament integral a la víctima. No? Uh-huh. Al final es tracta de posar-la al centre i de que pugui restablir doncs, aquesta seguretat que deia inicialment.
3: Anna, els agents disposen d'una guia específica per l'assistència a persones amb demència. Uh-huh. Quines habilitats o protocols concrets es requereixen per interactuar amb una víctima d'Alzheimer, garantir que se sent protegida i recollir el seu testimoni de manera efectiva sense revictimitzar-la?
11: Bueno, al final aquestes guies que nosaltres disposem són recursos interns, no?, que el que pretenen és donar aquestes eines i recursos genèrics perquè qualsevol efectiu policial pugui fer aquest acompanyament o aquest primer acompanyament a una víctima. Evidentment, com bé has dit, existeixen uns grups especialitzats, que són els d'atenció a la víctima, que ells sí que disposen de més informació i més formació concreta doncs, per realment poder donar aquest millor acompanyament. Però sí que és veritat que cada cas és un món i aquestes guies que no només tenim per l'Alzheimer, sinó que tenim per l'Alzheimer o per demència, sinó que en tenim d'altres per donar acompanyament a persones, doncs, per exemple, amb qualsevol altre tipus de discapacitat, com pot ser una discapacitat visual, auditiva i o de parla o qualsevol altra, val? El que pretén és això, donar unes eines mínimes, no? I, doncs, bueno, presentar-se com per exemple, doncs, podria ser doncs, com parlar la persona, no? Si has de parlar més, depèn del cas, si has de parlar, doncs, o et recomanen parlar més ràpid o més lent, si la persona no entén la pregunta, com li pots reformular aquesta pregunta, no? Són aspectes molt genèrics que poden ajudar a sentir millor aquesta persona perquè pugui expressar tot allò que li està passant, no?
3: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, perquè a més això passa en entorns bueno, que estan més tensionats i heu de tenir un tacte molt especial per uh-huh. per atendre aquestes persones. Més enllà del maltractament, un gran risc per a les persones amb malalties cognitives són les desaparicions. Des del cos policial sempre es demana celeritat. Quins són els consells clau per a les famílies i per què són tan crucials les primeres hores per activar el 112?
11: Bueno, al final una persona amb deteriorament cognitiu pot ser que desaparegui, però perquè simplement es desorienta, no? I pot ser doncs, que sortir a passejar i que ens aparegui en un altre punt del territori, no? Per tant, per nosaltres, ho hem comentat en diverses ocasions, creiem que hi ha aspectes clars, sobretot en persones amb deteriorament cognitiu, que seria, per exemple, aquesta primera informació immediata, no? El no esperar aquestes 24 hores per anar a denunciar que la persona ha desaparegut, no? Hi ha altres aspectes com aportar certa informació, que això, doncs, un cop t'adreces a comissaria, doncs ja t'informen sobre quina informació concreta necessites, doncs, per presentar la denúncia. Però jo crec que el que ens ha de quedar clar a tots és que no cal esperar aquestes 24 clar. Hores, doncs, per denunciar la desaparició, i que cal fer-ho quan abans millor, perquè al final per nosaltres una desaparició d'una persona amb deteriorament cognitiu es considera una desaparició del risc. Val? O sigui, un cas del risc, no? Per tant, s'activen tots els mitjans tan aviat es té coneixement, doncs, d'aquest fet.
3: Doncs amb una realitat que l'OMS ja considera un problema de salut pública de primer ordre, hem parlat amb la caporal Anna Hernández, i que ens recorda que la seguretat de la gent gran no és només una tasca policial, sinó un deure col·lectiu. Les 7 víctimes mortals registrades l'any passat a Catalunya són la mostra més dolorosa de la gravetat d'aquest fenomen. La clau, com s'ha posat de manifest, rau en el fet que cap cas quedi en l'oblit, i per tant la coordinació estreta entre els Mossos d'Esquadra, el teixit social i la ciutadania és l'única xarxa capaç de trencar el silenci, fer aflorar el maltractament ocult i protegir la dignitat d'aquells que ja no es poden defensar per si mateixos. Anna Hernández, caporal dels Mossos d'Esquadra, gràcies per atendre'ns i enhorabona per la tasca que feu.
11: Doncs gràcies a vosaltres i molt bon dia.
12: Moltíssimes gràcies. Gràcies per convidar-me i encantada d'estar amb vosaltres.
13: A mi se'm fa difícil poder descriure amb un objectiu aquesta situació, que les persones amb demència siguin un dels col·lectius més vulnerables al maltractament ocult. Es fa difícil, de poder descriure això?
12: Efectivament, sí, es fa difícil. De fet, una de cada 6 persones de més de 60 anys pateix algun tipus de maltractament, però generalment les persones que tenen un deteriorament cognitiu, no cal que sigui una demència, són les víctimes més fàcils, perquè tot sovint no tenen ni la pròpia consciència de que estan sent maltractades, i això les fa especialment fràgils, vulnerables, però a la vegada també, bueno, cerques la víctima. Tot i que la immensa majoria de persones que cometen el maltractament són de l'entorn familiar. Per tant, tampoc estem parlant de que hi hagi com un col·lectiu de persones que vagin a detectar persones amb deteriorament cognitiu o d'una demència per espoliar-les econòmicament o maltractar-les.
13: Encara m'impressiona més la seva resposta, directora, perquè la següent pregunta era qui era l'assetjador, quin era el seu perfil. I ja en la seva primera resposta m'està dient que la majoria és de l'entorn familiar.
12: Sí, correcte.
13: Com pot arribar a entendre això?
12: Amb més del 65% dels casos, aquests maltractaments es produeixen en el si de la llar. I generalment la persona acostuma a ser un fill d'entre 50 i 60 anys. I a molta distància trobem cuidadors, trobem entorn de veïns o persones conegudes, però principalment són els fills, homes.
13: Sí, sí, de 50 a 60 anys, un home que està maltractant el seu pare o la seva mare.
12: Correcte.
13: Per posar-li tota la crueltat.
12: O la seva parella en algun cas, però generalment acostumen a ser els pares, perquè així com el perfil de la persona agressora és aquest home entre 50 i 60 anys, el perfil de la persona víctima és una dona al voltant dels 80, entre 80 i 83 anys. Per tant, sí, són pares i mares d'aquestes persones.
13: Inconcebible, és a dir, no entre a la ment humana. Perquè, clar, m'acaba de dir, no hi ha una policia de seguiment, és a dir, no es busque. Però la següent pregunta encara és més dura. I com es troba, com es localitza quan passa un cas d'aquest tipus?
12: Si tu ets una mare o un pare i el teu fill t'està maltractant, en molts pocs casos denuncies. No denuncies per vergonya, no denuncies perquè vols protegir malgrat tot aquest fill o aquesta filla, no denuncies també de vegades per por, de represàlies, però sobretot no denuncies perquè, tot i que no sigui la persona que millor t'estigui cuidant, és la persona que està amb tu vivint. Aleshores, hi ha una dependència també emocional molt, molt important. D'altra banda, també és important assenyalar que aquests maltractadors no sempre són uns monstres, O sigui, no caiguem en la cosa fàcil.

0: Efectivament, hi ha un percentatge de casos en els que no podem intervenir des de la nostra metodologia, que és sempre intentar protegir la víctima, però també restaurar el vincle, perquè tenen trets psicopàtics i en plena consciència d'aquest maltractament. Però, per lo general, la persona que està cometent el maltractament també és una persona que necessita un suport i un acompanyament i no sempre el troba.
1: Un de cada sis casos, que és una estadística que es sustenta amb els casos de l'any passat, 2025, oferts tant per Mossos d'Esquadra com també per les fundacions d'Alzheimer. 1.766 denúncies i més de 1.617 víctimes ateses pels Mossos d'Esquadra. Això és l'estadística oficial, no la que pugui arribar a passar i que és un fet, doncs, desconegut. Bé, la pregunta sempre és molt senzilla de fer i això ho reitero. Com es pot rebaixar aquesta estadística? Una cosa és parlar-ne, com ho fem aquí a la ràdio, però a banda de la col·laboració amb Mossos d'Esquadra, quines eines tenim perquè això no passi?
0: Necessitem més consciència entre tota la xarxa comunitària per començar. Els casos són molt difícils de detectar. O sigui, tot allò que passa dintre d'una llar és molt difícil de detectar. I més si la persona víctima o no té consciència del maltractament o simplement tenint-lo no ho vol fer. D'aquestes 1.766 denúncies, molt poques estan fetes per les pròpies víctimes. Són a l'entorn cuidador de veïns o la farmàcia o el CAP o qui sigui, és igual, però molts pocs són directament de les víctimes. Per tant, cal reforçar tot això. Cal que tots els serveis socials treballin conjuntament amb els cossos i forces de seguretat, amb les entitats del tercer sector que ens dediquem a això, amb tothom, amb els centres d'assistència primària, amb la farmàcia, amb el que sigui, i que hi hagi protocols de derivació clars. Nosaltres som l'única entitat que fem intervenció directa en casos de maltractament. I quan anem de mà d'uns serveis socials o de fiscalia o dels Mossos. Per tant, això demostra que la xarxa comunitària, la més propera a aquesta persona, és clau per detectar i poder intervenir en aquests casos de maltractament.
1: L'entrevista és dura, les preguntes i les respostes també, però és una realitat que s'ha de visibilitzar per buscar els mecanismes de protecció a persones que a hores d'ara són indefenses. Aurora Santín, directora general d'Alzheimer Catalunya Fundació, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
0: A vosaltres per convidar-nos i ajudar-nos a sensibilitzar d'aquest fet tan, tan horrorós.
2: Cirurgia experimental per tractar l'Alzheimer en fase lleu. Doncs és una tècnica que s'ha fet servir per primera vegada a Europa, a l'Hospital Germans Trias i Pujol, i que suposa, doncs, per a aquests pacients un avenç mèdic molt important. Parlem amb el doctor Àlex Menéndez, que és neuròleg justament de l'Hospital de Can Ruti. Doctor, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: A veure, quan estem parlant de cirurgia com a forma per combatre alguns símptomes de l'Alzheimer, això què vol dir? En què consisteix aquesta intervenció?
3: Bé, el cos humà, de manera natural, té un sistema de drenatge que elimina les substàncies perjudicials o de rebuig que genera el cervell. Aquest sistema de drenatge, quan hi ha una malaltia d'Alzheimer, que en el fons no deixa de ser una acumulació de proteïnes nocives, no és suficient per netejar aquestes substàncies. Per la qual cosa, nosaltres el que estem fent i el que consisteix aquesta intervenció és juntar aquest sistema, que es diu sistema glimfàtic, amb el sistema venós a nivell del coll, amb l'objectiu de millorar aquest drenatge. I per tant, bueno,
2: No, t'anava a preguntar si només és possible en casos lleus i si és una intervenció invasiva o poc invasiva.
3: És una tècnica poc invasiva, s'utilitzen tècniques de microcirurgia nosaltres ho estem provant en trastorns lleus, de moment, en fases inicials de la malaltia. Més que res per un tema de seguretat i un tema de... És una tècnica que no s'ha provat abans, tot i que hi ha casos reportats a Àsia que s'han provat amb casos més avançats

0: i sembla que també té algun benefici, però nosaltres hem preferit començar amb casos lleus per comprovar-ne l'eficàcia.
1: Crec que s'han fet dues intervencions, no? Però que hi ha una desena de pacients que participen en aquest estudi, que se sotmetran a aquesta intervenció, m'imagino que més endavant, i es farà un seguiment durant un any, no?
0: Exactament. Un seguiment en un any, una mica exhaustiu, comprovant tota una sèrie de factors, tant a nivell de conducta com a nivell cognitiu, com veient a través de tècniques específiques l'acumulació d'aquesta substància que és del cervell, del beta-amiloide, abans i després de la intervenció.
1: Quines millores noten aquests pacients, no? Per exemple, amb aquestes dues persones que ja s'han sotmès a aquesta intervenció, no sé si aquests efectes són immediats o no.
0: Això no ho sabem i és una de les preguntes que haurem de contestar amb aquest estudi. Pel que sabem, si hi ha alguna millora, sembla que és ràpida, o almenys els pacients que tenim ho han notat a prop, però és molt d'hora per aventurar els efectes que té aquesta cirurgia.
1: Clar, hi hauria alguna millora, però la malaltia no s'atura, no? O aquestes millores que s'aconsegueixen són reversibles i irreversibles?
0: Tampoc ho sabem. És a dir, el que no aturem és la síntesi, la creació d'aquesta substància nociva, el beta-amiloide. Mm-hmm. Això no ho estem aturant amb aquesta tècnica. El que estem fent és millorar-ne l'extracció del cervell d'això. Si això és un efecte permanent o no, tampoc ho sabem. És una de les coses per les quals farem un seguiment amb aquests pacients i veurem com evolucionen. Mm-hmm.
1: Si aquests resultats són positius, aquesta tècnica es podria generalitzar als pacients d'Alzheimer en fase lleu?
0: També
1: és molt aviat, encara, per dir-ho.
0: És molt aviat, és molt aviat per aventurar-nos a dir això. El que sabem segur és que si aquesta primera fase, aquest primer estudi, que pretén sobretot demostrar l'eficàcia i la seguretat de la tècnica en si, millorés, haurem de fer més estudis amb més gent i col·locant altres centres poder per demostrar-ne altres efectes beneficiosos.
1: Mm-hmm. La cura de l'Alzheimer no se solucionarà a curt termini, però això sí que podria obrir una porta, no?, per millorar, si més no, la qualitat de vida d'aquests pacients.
0: Mm-hmm. Tant de bo. Mm-hmm. Per això estem avançant.
1: Molt bé, doncs, sens dubte, és un estudi molt esperançador per als malalts d'Alzheimer, obre una porta d'esperança, no?, quan els símptomes encara són lleus i, com dèiem, tant de bo es pugui generalitzar perquè se'n puguin beneficiar doncs, el màxim de pacients. Doctor Àlex Menéndez, neuròleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra.
0: Moltes gràcies a vostè.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
2: Mira, ara el que fem és fer una aturada i parlar de la soledat no volguda, de la soledat no desitjada. Sempre ho he explicat, a la societat hi ha gent que, escolta, volen estar sols i cap mena de problema. Quan un, pel que sigui, té una època a la vida o és una persona que li agrada estar sola, doncs, escolta, perfecte, ho has decidit tu i estàs sol. El problema ve quan, perquè normalment l'ésser humà, normalment, insisteixo, no li agrada estar sol. Som socials, ens agrada. Per molt que cadascú amb les seves característiques, segurament no t'agrada doncs, molta gent, doncs no, però acompanyar, tenir companyia, poder parlar, això ens agrada. I aquí ve el problema, que les ciutats cada cop són més grans i que cada vegada els indicadors ens diuen que hi ha més gent sola dins de la ciutat i que, a més, no voldria estar-ho. Una part important d'aquestes persones són gent gran. I hi ha moltes iniciatives al voltant doncs, perquè la gent no estigui o no se senti sola, perquè també ens han dit que els estudis que, escolta, sentir-se sol tampoc ajuda al tema de la salut, i a partir de certa edat, doncs, escolta, tot el que sigui que ens ajudi a estar millor, benvingut sigui. Mira, una d'aquestes associacions que fan una tasca importantíssima és l'Associació dels Amics de l'Associació Amics de la Gent Gran. I parlem avui amb una voluntària, amb la Montse Larré. Montse, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, bon dia.
2: Escolta, què greu que és, o què difícil, o què trist ha de ser trobar-se i estar sol quan una persona no vol.
3: Doncs sí, sí, jo crec que és el pitjor, perquè hi ha, de fet hi ha dos tipus, no, de soledat. Vull dir, quan tu la decideixes, tinguis l'edat que tinguis, per la teva manera de ser, pel teu entorn, i l'altra és no voler estar sol i per les circumstàncies de la vida, perquè bueno, la vida és així, doncs et trobes sol. Sí, sí, és bastant fotut, perquè és el que tu has dit, no? La sociabilitzar és tan important per la salut mental, tan important, i el que necessita... Pues, dels altres, tots necessitem els uns dels altres, sí, sí.
2: És que a més els darrers estudis ja ens han dit que ajuda molt això, a la salut mental i a la salut en general, per tant és una cosa que no ens l'hem de prendre com si fos una cosa secundària, al contrari, que és un no sé, anava a dir, és una teràpia, no és que sigui una teràpia, no és una medicina, sí, sí. Però ajuda.
3: I tant, no solament això, però és una part molt important, i la societat avui en dia no està per aquestes coses.
2: No. Montse, no. Escolta, com descobreixes l'Associació Amics de la Gent Gran?
3: Oi, doncs és una història molt guapa. Bueno, jo tenia una tieta que va morir, i ella, bueno, jo tenia les meves activitats, i amb ella la van ajudar molt. Jo no ho coneixia, i llavors jo em vaig proposar que quan jo pogués, quan jo tingués temps, doncs me n'hi faria. I realment, quan vaig poder, doncs sí, sí, però va ser per mitjan d'això, que vaig veure la labor que feia Amics de la Gent Gran amb les persones, no? I allà que vaig anar. Sí, sí. Així va ser.
2: Montse, l'Associació Amics de la Gent Gran, entre d'altres coses, perquè suposo que dueu a terme moltes activitats, és donar acompanyament, fer companyia, no?, a persones que ho necessiten. No sé si és una de les teves tasques a l'associació.
3: Doncs sí, sí, entre una d'elles, sí. És acompanyar, jo amb els anys que porto, he acompanyat a dues persones.
2: Aha.
3: Primer un senyor, i després ara estic acompanyant fa molts anys amb una senyora.
2: Clar, això et volia preguntar, és a dir, això s'assigna sempre a la mateixa persona, suposo, no? Perquè agafa una mica de complicitat.
3: Sí, el que és molt important també, com que estem dividits en districtes, llavors és molt important, crec jo, perquè la cosa duri, doncs estan dintre del teu districte les persones. Jo vaig a la persona que jo acompanyo, vaig caminant, vull dir, això és molt important.
2: Clar.
3: Sí, sí, i sí, llavors, pues, bueno, estàs allà, sobretot una escolta activa, saps el que vull dir? T'expliquen, pues, i tu aprens, tu penses que perquè són grans, no, vull dir, jo aprenc d'aquesta persona, saps? Perquè m'explica les seves vivències. Clar, ens portem molts anys i llavors jo aprenc també. Clar. Jo li dono una companyia, però ella a mi em dona aprenentatge de moltes coses.
2: Montse, escolta, com va anar la primera vegada? Perquè, clar, també... A veure, suposo que un entre amb ganes a l'associació, escolta, jo vull ajudar perquè he vist el que feu i... Vinga, va, doncs tranquil·la, Montse, ho farem. I... Vinga, va, ja tens el teu primer dia. Com va el primer dia?
3: Ostres, una mica... Sí, bueno, et fa... Bueno, jo vaig entrar, coneixes a les demés voluntàries, fem reunions periòdiques, fem moltes coses, però sí, el primer dia, pues, clar, la tècnica de districte, pues, et porta, t'assigna una persona, no? I t'acompanya el primer dia, pues, per fer l'enllaç. Si la veritat penses, mare meva, jo què li diré, què li explicaré, que... no? I sorgeix. Sí, és que jo crec que els que som voluntaris tenim una miqueta de... Som... diferents, jo diria, perquè, bueno, vas allà i dius, vinga, va, aviam què passa. I sí, el primer dia amb por de no arribar o no de fer el que tu creus que has de fer amb aquella persona, no? Que és, que és majorment escoltar, que a mi em costa molt escoltar perquè parlo molt. S'ha d'escoltar molt. Sí, sí, sí, és així.
2: Montse, llavors, això, cadascú ho fa amb la mesura del possible, hi ha un mínim, ha de ser cada dia o s'estableix un calendari?
3: Sí, no, normalment són estipulat a la setmana, un cop a la setmana, 2 hores.
2: Ah, val.
3: Anem. Llavors, bueno, es fa de més i de menys. Saps? Vull dir, si pots més, si pots menys. A més, a l'associació, pues, hi ha moltes tasques a fer, saps?
2: Clar.
3: A part d'això, organitzar la verbena, fem verbenes, organitzar, jo què sé, sortides... Si pots fer moltes coses. Si
2: ara...
3: vols fer les entrevistes quan un vol entrar... quan un usuari vol entrar, una persona gran, perquè li deriva el metge o l'assistent social, i vol entrar, doncs se'ls fa una entrevista per veure les característiques.
2: Clar.
3: Vull dir, és que hi ha moltes coses a fer dintre de l'associació.
2: Montse, ara, un dia a la setmana, 2 hores... Suposo que, clar, els primers dies és el que dius, a veure què dic, però després, quan us aneu coneixent, se us deu fer molt curt?
3: Sí. Sí, moltes vegades sí, perquè et queden... Bueno, ja vendré... La que jo... Bueno, cariño, sempre, pobreta. Cariño, és que sempre em diu gracias por perder el tiempo conmigo. Em diu. I jo dic, però com voy a perder el tiempo contigo? Si és una... És que ens estimem, perquè clar, són ja bastants anys i ens expliquem la vida, ell a mi i amb ella, eh?
2: Clar,
3: sí.
2: clar.
3: Sí, sí.
2: Molt bé. Montse, escolta, suposo que... clar, és que s'agafa una complicitat. Això és anar... Suposo que depèn de la persona, no?, de les possibilitats que té físicament. No sé si és anar al domicili de l'altra persona o sortir a passejar o quedar en un lloc públic.
3: Sí, depèn de la persona. Hi ha persones que ho fem a, jo no ho he fet mai, però bueno, ho fan a residències, si estan a residències, si estan jo ho faig a domicili. Depèn, clar, jo vaig començar fa temps i podíem sortir més, ara està molt limitada aquesta persona, llavors vaig a casa. Per això és tan important tindre-ho dintre del districte, saps? Que tu puguis anar caminant perquè és més còmode, saps? Per compaginar tu les teves activitats, doncs... Sí, jo però es pot fer també a residències.
2: Montse, suposo, tu per la teva formació, em deies que ets psicòloga, formació suposo que te n'adones que la persona, quan han passat aquestes 2 hores, està molt més desperta, molt més animada, no?
3: Sí, tant. Jo a vegades, ahir mateix, jo vaig els dijous, la veia apagadeta i jo dic, ui, què te passa? No, ella per no preocupar-me, no, nada, jo dic, algo li barruntava i jo crec que el que tenia era son perquè no havia dormit bé, saps? Ja captes. No, i ella amb mi, eh? I ella amb mi, oi, Montse, no sé què, oi, saps? Perquè, clar, ja ens coneixem, és que ens coneixem molt.
2: Molt bé, doncs ja veieu que és una gran experiència. Jo us recomano que... Perquè al final, Montse, això es tracta de tenir unes quantes hores lliures a la setmana, no es tracta de més, eh?
3: No, i a l'associació hi ha gent que treballa, que està fent una treballa, i hi ha gent que estem jubilats. I llavors els que estem jubilats... O sigui, jo crido a la gent que està jubilada o que té temps lliure... que s'hi dediqui, de veritat, perquè és tan reconfortant per ells i per tu.
2: És que això anava a dir, egoístament parlant, Montse, suposo que al final l'enganxa també.
3: Sí, o i tant, és que jo ara seria incapaç de deixar-ho, o sigui, no pel vincle ja amb aquesta persona, sinó per jo en faig altres de voluntariats, però és que no puc, és que no és que no vulgui, és que no puc deixar-ho, perquè el que dona... És que la gent diu, oi, és que tu... No, és que el que dona rep més del que dona, eh? Jo és que n'estic convençuda.
2: Aquesta
3: societat...
2: Sí, però escoltant-te veig que el que costa aquí és fer aquell primer pas. Un cop el fas, ja està, cap problema. Ja, però a fer aquest primer pas. I per fer-lo, doncs escolteu, jo, l'associació Amics de la Gent Gran està desplegada a tot Catalunya. Els podeu buscar a internet i des d'allí us poseu en contacte amb ells al vostre municipi, a la vostra zona, i veureu que, com explica la Montse, que això enganxa. Jo ho dic perquè he parlat amb molta gent que esteu a l'associació Amics de la Gent Gran i fa molts anys que us conec. Insisteixo, que feu una tasca que és, vaja, molt necessària per la societat tal com està avui en dia, Però és que després parlant amb voluntàries i voluntaris, doncs te n'adones, que és una cosa que enganxa. Per cert, això no és exclusiu vostre, però em parlaves de quan entres a l'associació coneixes a la resta a les voluntàries. El tant per cent majoritari suposo que sou dones, no?, de voluntàries.
3: Doncs sí. I no en aquesta associació,
2: no.
3: Soc d'altres.
2: En totes.
3: És una característica. Ens donem més, no sé.
2: I què ens passa als homes, doncs, que no ho fem?
3: Que no ho feu, doncs, perquè no vull sonar feminista, perquè ho sóc, però no sou capaços de sociabilitzar tant com la dona.
2: Doncs mira.
3: Sí, en canvi, fixa't tu, els que són, jo en conec, a la meva associació i a d'altres, el que ho fa és molt bo. Uh-huh. O sigui, és molt bo. Però això de ir a visitar un anciano, o saps? O portar-los a no sé on, o portar-los al cine, o portar-los d'excursió, com que no... Pues... Sí, com que no queda bé.
2: Doncs fem una crida des d'aquí, Montse, a veure si ens espavilem,
3: sí,
2: els homes.
3: Favor.
2: No, sí, més
3: sí,
2: que res,
3: per
2: perquè
3: favor.
2: La societat necessita molt voluntariat, per desgràcia. I,
3: molt, sí.
2: Escolta, se necessiten. I si els homes som minoria, doncs hem de fer una crida perquè ens animem una mica més.
3: Jo crec que sí. Jo ho faig de veritat perquè és molt reconfortant, molt ajudes, t'ajuden... ocupes el teu temps, et sents, no sé, com vàlid, com a mi m'agrada molt i jo ho convido, que la gent ho faci. Sí.
2: Doncs Montse Larrec, ha estat un plaer parlar amb tu, que ens expliquis la teva experiència i vaja, jo espero que més d'una persona que ens estigui escoltant estigui buscant
3: aviam.
2: Ja l'associació.
3: Aviam, si és veritat.
2: Sí que sí,
3: tant
2: que sí.
3: Sí, aviam, si és, a més és que estem arreu, no? Vull dir,
2: clar.
3: A Barcelona, a Rodalí, a fora, també a Madrid, a València, a Saragossa, a molts llocs.
2: Sí, sí, sí.
3: Llavors, pues, bueno, que ho faci, sisplau.
2: Montse Larrec, ets voluntària a l'associació Amics de la Gent Gran i feu una tasca encomiable. Eh? Una abraçada, Montse.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
4: I en uns minuts parlem també dels problemes que tenen la gent gran en quant a burocràcia, en quant a paperassa, però també parlem d'infància i ho farem amb Save the Children i també de les persones cuidadores.
5: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
6: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
7: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
6: Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
7: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
6: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
7: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
6: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
7: Máster universitario en Radio COPE.
6: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
8: ¿Qué significa esto?
9: Jeroglíficos del antiguo Egipto.
8: 7 puntos que trazan una ruta hacia un lugar determinado.
9: Se encuentra al otro lado del universo conocido.
10: James Spader.
8: Nunca había visto nada parecido.
10: Kurt Russell.
11: Estoy aquí por si tienen éxito.
10: Stargate. Puerta a las estrellas.
11: ¿Qué es este lugar?
10: El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
12: Vacaciones, sol, agua, ¿puede haber algo más divertido para los peques?
13: ¿Los juguetes?
12: Sí, y para que disfruten más de ellos, hasta el 30 de junio todos tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés.
13: Bicicletas, hinchables, juegos de agua y arena.
12: Todos los juguetes con un 25% de regalo para comprar más juguetes del 1 al 30 de junio en el Corte Inglés.
13: En tienda web y app.
5: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
4: Com dèiem fa una estona, parlem ara dels problemes que té la gent gran també en quant a burocràcia, en processos de paperassa i de més. També parlarem després de Save the Children i també de les persones cuidadores amb Comissions Obreres.
2: Més de 80.000 famílies a Catalunya viuen atrapades en una paradoxa invisible. Tenen dret a rebre ajudes socials per tirar endavant, però la burocràcia i la bretxa digital els tanquen la porta a la cara. Parlem de traves administratives, papers impossibles d'aconseguir i tràmits digitals que es converteixen en autèntics laberints. Segons Save the Children, gairebé el 68% dels potencials beneficiaris de l'ingrés mínim vital es queden pel camí i ni tan sols arriben a rebre'l. Per entendre què està fallant i com es pot solucionar, mira, avui està amb nosaltres la Mercedes López. Ella coneix molt bé el pes d'aquesta realitat. Mercedes, què tal? Bon dia.
14: Bon dia.
2: Com estàs, Mercedes?
14: Bé, mira, aquí aguantant a veure si m'arriben tota la documentació perquè vaig tindre que demostrar que no convivia amb el meu fillol i encara estic esperant.
2: Si vas, vas haver de demostrar que no vivies.
14: Que no convivien, sí, perquè estem empadronats al mateix lloc, però no vivim junts. I, bueno, va ser una odissea, eh? I gràcies a Càritas, que vaig anar, és que estic, no sé per on tirar, no sé com fer-lo, 2 hores amb ells intentant entrar i fer passet a passet, bueno, una odissea, però pensa que el temps que havia trigat jo trucant per internet no havia cap manera, eh? És una cosa que et trobes totalment perduda, i mira, no sóc una persona que no sé, no sàpiga valer-me per mi mateixa. Sempre he pogut fer les coses, però és que t'ho posen tan complicat. A més, és que demanes una hora per telèfon, per internet, i te diuen, a qualsevol població cercana a Barcelona, diu, Sant Cugat, l'accepta? I dius, sí. Bueno, doncs quan tu dones per acceptar, ja no tens pressa. Ja s'ha anat. I has estat una hora ahí clicant. I llavors, clar, és una cosa que dius, bueno, d'acord, jo ja aviat faré els 70, però no sóc una persona gran, sóc una persona de ment molt, molt oberta i sempre he pogut anar per la vida bé. Però és que t'ho posen tan complicat que gairebé 2 hores per fer un document.
2: Saps què passa, Mercedes? Que t'estic escoltant i jo crec que moltíssima gent que ens està escoltant ara mateix s'ha trobat amb aquesta frustració, perquè ho hem de dir així, de que no saps què fer.
14: No saps què fer, frustrada, no saps com fer-lo, ni com fer, ni on anar-hi. Te trobes totes les portes tancades perquè ningú... Mira, jo vaig trucar a bastants gestors perquè, clar, no sabia com fer-lo. I deia, no, 4 o 5 gestors vaig trucar i al final vaig dir, mira, pues com tinc Càritas molt al costat, perquè, bueno, intentar trobar també per serveis socials, hasta dintre d'un mes, però, bueno, si és que és una cosa que és urgent.
2: O sigui,
14: se'm passa el plaç.
2: Ni pagant tenies
14: ajuda. Ni pagant. 4 o 5 gestors per aquí, pel barri del Congrés i Rei Amat, no van poder dir-me res. No, això nosaltres no. I llavors és que te trobes que se te passa el plaç.
2: Clar.
14: I dius, bueno, jo què faig?
2: Una persona en situació vulnerable, quan troba aquest mur, com se sent?
14: Te trobes encara, bueno, doncs te sents, perdó, una merda. Com una merda, una persona desvalida totalment, dius, però si jo soc una persona vàlida, que sempre he treballat cara al públic, he treballat en entitats públiques. Dius, jo que he treballat, que he fet els papers per als altres, que no puc fer els meus ara, dius, te sents desvalida totalment, que dius, bueno, i ara què?
2: Clar.
14: És que si no ho presento, em quedo sense res. I ara he aconseguit hora a la Seguretat Social per veure si me'l donen una altra vegada, després de molts dies, i a Badalona.
2: Me
14: tinc que anar a Badalona.
2: Tu demanes l'ingrés mínim vital?
14: Sí, la renovació. Lo que passa
2: la renovació,
14: que
2: ja... o sigui...
14: Bueno, és que jo l'estava cobrant, però al empadronar-se el meu fillol al mateix lloc, pues vaig rebre una carta dient que tenia que demostrar que no convivien perquè si no perderia l'ingrés mínim vital. Tenia que enviar l'empadronament i, bueno, fer un escrit i una cosa llarguíssima per demostrar-lo, per poder seguir cobrant.
2: Mercedes, el tema de les noves tecnologies, com el portes?
14: Va, és que jo m'he pogut moure perquè jo he treballat amb ordenadors tota la vida. Però és que, i ja t'he dit, jo si tinc que entrar, entro, renovo les coses, però és que te lo posen tan complicat que no pots, no saps fer-lo. Perquè és que ja t'he dit, tu demanes una cosa, te diu que sí, i quan li dius que sí, Ja no està, ja se l'han donat a una altra persona. Uh-huh. Després d'una hora allà dintre, i tens que sortir i tornar a començar. I llavors t'hi diuen que ja no tens en qualsevol lloc, eh? Mira, el meu fill el té que renovar el carnet d'identitat, viu també aquí a Barcelona, i té que anar a Manresa.
15: Déu-n'hi-do.
14: A renovar el DNI. I tot això per internet. I jo m'hi puc moure i completament bé, però m'he trobat desvalida perquè no sabia fer-lo, ni com fer-lo, ni què fer. I això no pot ser, perquè a veure, tenim uns drets i tenen que ajudar a fer les coses bé.
15: Clar.
14: Però és que tots són rodes, i més pals a les rodes, més. I així te trobes totalment desvalida.
15: És curiós perquè amb aquest aspecte de la relació entre les institucions públiques i la ciutadania, crec que hi ha un abans i un després amb la pandèmia. És a dir, la pandèmia, per necessitats puntuals, en aquells moments es va activar molt el tema d'internet, però després no hem tornat a una normalitat.
14: Exactament, d'ahir ve tot, perquè jo vaig començar a tenir tots els problemes amb la pandèmia. Perquè jo havia acabat un contracte i es van equivocar en un còdic, i en vez d'un 14 van posar un 41 i no tenia dret a cap prestació.
15: Caram.
14: Pues pensa que vaig estar un any i mig sense cap prestació, sense cap ajuda de res, perquè no es podia arreglar.
15: I no vas poder recuperar?
14: Llavors em van donar l'ingrés mínim vital, perquè, bueno, a més, vaig tindre que anar a magistratura, una complicació, i tot el que t'hi dic, un pal més a la roda, un pal més. I des de llavors que tot té que anar per internet, s'ha complicat tot.
15: Mercedes, això és molt personal, de cadascú, però tu tens aquí demanar ajuda perquè t'ajudin a fer aquests tràmits?
14: Pues mira, la meva cosina, el que passa que normalment jo sempre m'ho he fet tot, però en aquest moment vaig trobar desbordada, a més jo estic malalta, tinc fibromialgia, fatiga crònica, i quan m'agafen els brots no serveix per res, no? Sí. I bueno, la meva cosina m'ajuda, i en aquell moment vaig dir, anem a Càritas, i ens vam anar a Càritas perquè ja m'havien ajudat quan la pandèmia, i perquè no saps on anar, i mira, te'n recordes d'ells. I t'asseguro que jo, gràcies a Déu, tinc algú que m'ajuda, però que no té ningú. A veure, jo crec que si jo ja em trobo desvalida, imagina't una persona que no té ningú.
15: Sí, però em refereixo que tu tens una persona i que quan ho requereixes li pots demanar ajuda, però clar, tu mateixa com te sents? Perquè clar, al final dius, tens aquella sensació com d'abusar, perquè clar, cada vegada tot es complica, no? I és difícil.
14: Mira,
15: també.
14: Mira, te sents totalment sola i abandonada. Dius, una persona que el setembre fa 70 anys i que treballo des dels 15 anys, que he fet una carrera, dius, és que me sento com una pusseta, res, allà en el món, sola, i dius, bueno, i ara què faig? Per on tiro? Quin dret tinc? Després te tanquen les portes. No, és que per això no. Vostè no té dret. I dius, coi, com que no tinc drets? I te trobes, ja t'hi dic, sola i desvalguda, dient, però bueno, això com pot ser? I en vez d'ajudar-te, te posen més pals, perquè no pots anar a cap lloc ni fer res. No trobes gent bona que t'ajudi, però clar, i si la gent no el troba, què fa?
15: Clar. Mercedes, com ho arreglem, això?
14: Ai, fill meu, això sí m'agradaria a mi saber-lo. Jo crec que, mira que no, jo soc una persona que sempre, tot el que sigui abans, me va molt bé, però jo crec que més humanitat una altra vegada i més persones i no tantes màquines. Perquè ja t'ho dic, no pots estirar-te tot un dia enganxat a un telèfon, entrant, per després que te diguin no, la maquineta. I vol una altra vegada. I no aconsegueixes res, ni una horeta per anar a demostrar ni a portar cap paper. I llavors, clar, es perden totes les oportunitats, es perden les ajudes i te sents totalment desvalgut. Jo crec que tindrien que posar més personal i que sigui cara a la gent, perquè molta gent no sap utilitzar els ordenadors. Yeah. I jo sé utilitzar-los i no he pogut utilitzar-los perquè no he sabut com fer-lo. Perquè és molt complicat.
15: Jo és que em queda aquesta sensació de que és molt dur que una persona que ha fet tot el seu trajecte laboral, que ha estat pagant tots els impostos que li han demanat i més, arribi al punt en què la deixadesa de les institucions que estan pel servei públic et deixen de banda.
14: Exactament, totalment. Això és el que tu has dit, de banda, i com si no fessis res. Si no haguessis fet res a la teva vida ni tinguessis dret a res.
15: Déu-n'hi-do.
14: I jo et dic una cosa, que jo la gent que m'he trobat cara a cara treballant, estan molt tristos per el que està passant, perquè ells no estan a gust treballant d'aquesta manera.
2: No, si normalment la persona, diuen, la persona que t'atén a la finestreta no té la culpa.
14: No, a més és que estan molt, molt angoixats perquè diuen que això no es pot permetre. Ells són els mateixos que no treballen a gust.
2: En fi, la burocràcia, que no hauria de ser mai un obstacle per exercir un dret social, i menys quan el que hi ha en joc és el benestar de milers de famílies a casa nostra.
14: Sí, exactament, de poder viure decentment, és que no, con uns mínims ingressos després de que tu has estat treballant tota la vida.
2: Doncs Mercedes López, com que ho has dit tu, ja t'ho dic, 69 anys encara, no ha saltat el 70.
14: No, al setembre, la víctora de la Mercè.
2: Doncs Mercedes, escolta, espero que solucionis el teu problema.
14: Esperem el divendres a veure si tenim sol, i si no, pues a veure si ja m'arreglen, si puc arreglar la jubilació o el que sigui, i a veure què fem. Esperem doncs, que sí, que es resolvi tot.
2: I gràcies per atendre'ns i explicar la teva història.
14: Gràcies a vosaltres per interessar-vos en aquest problema. Aquesta, d'acord?
1: Hi ha moltes famílies a Catalunya que es queden sense prestacions per als seus fills perquè moltes vegades tramitar aquests ajuts podem dir que es converteix en una missió impossible i decideixen llançar la tovallola. I altres famílies doncs directament no saben que hi tenen dret. Aquí podríem incloure prestacions per pagar la roba, el menjador o la factura de la llum, però que no arriben doncs perquè l'excés de burocràcia és una trava insalvable. Hi ha unes 80.000 famílies a Catalunya en aquesta situació, segons l'ONG Save the Children, i parlem justament amb l'Antoni Pérez, que és el director de Save the Children a Catalunya. Antoni, què tal? Bona tarda.
16: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
1: Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més llars en aquesta situació, no? Que no poden accedir a aquestes ajudes a les que hi tenen dret. Podríem dir que no és un bon lloc en el rànquing, no, Antoni?
16: Doncs així és, com bé dius, a Catalunya hi ha aquestes més de 80.000 famílies, 82.000 en concret, són dades de la IREF, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, de l'any 2024, i que precisament destaquen aquesta data, i és que hi ha una sèrie de prestacions que les famílies o no demanen o no acaben el tràmit per una sèrie de raons, com la bretxa digital, l'idioma, la burocràcia o la manca d'informació.
1: Clar, o sigui, per una banda hi ha un doble problema, no? Per una banda el desconeixement de què tenen dret a aquestes prestacions, i després doncs aconseguir sol·licitar l'ajuda, reunir tota la paperassa, saber on anar, i aquí podem parlar, com tu deies, de la bretxa digital, no? Hi ha aquest doble problema.
16: Doncs així és, no? Hi ha un problema de saque, no? Que és que veritablement tot el llenguatge administratiu és feixuc, fins i tot per molta població que té facilitat amb el tema del llenguatge administratiu, burocràtic, com vulguis dir-li, però si parlem de famílies vulnerables, que són les que estan adreçades a aquestes prestacions, doncs encara més. L'estudi que hem fet nosaltres al llarg de l'any 2025 en 5 ciutats catalanes, que són Girona, Badalona, Manresa, Lleida i Tortosa, ens diuen que el 60% de més de 800 famílies amb les que vam treballar tenen que l'accés a la documentació és la barrera més freqüent. Una altra cosa que ens havia sobtat bastant era que el 60% de les persones que sol·licitaven no sabien si tenien algun tràmit vinculat obert, no? Deien que no se n'en recordaven o que no tenien constància, etc. I el tercer detall és que el 32% d'aquestes famílies pues parlen de barreres de comunicació, no? Això que parlàvem de la bretxa digital, no? La comprensió de requisits, el temps d'espera, el silenci administratiu, etc, que fan que totes aquestes famílies no accedeixin a les prestacions i tinguem aquest nombre general tan desbaratat.
1: T'anava a preguntar, Antoni, justament per aquest projecte pilot que va posar en marxa, una finestreta única per la infància, no? En 5 barris de Catalunya, tu ho comentaves ara mateix, per exemple, la Mariola de Lleida o Sant Roc a Badalona. No sé per què vau triar aquests 5 barris en concret, si és perquè ja havíeu detectat que hi havia més problemes, i quina és la feina d'acompanyament que heu fet amb aquestes famílies en aquests barris?
16: Doncs les barriades, aquest va estar un projecte finançat des del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, perquè hi ha interès, no?, en repensar això que des del sector li diem la finestreta única, no? Uh-huh. Llavors hi ha un llistat extensiu, no?, de totes les barriades arreu de Catalunya que tenen, bueno, dificultats amb, o moltes dificultats amb la temàtica de la pobresa infantil, i bueno, es va escollir punts ben representatius de Catalunya, una sèrie de característiques molt pròpies, perquè no és el mateix parlar del barri antic de Manresa o de Pontmajor a Girona o de Mariola a Lleida o el barri Vella Tortosa o Sant Roc a Badalona. Cadascuna té una sèrie de característiques molt, molt particulars. És una feina que històricament s'ha fet a Catalunya, treballar amb aquestes barriades, independentment de quin sigui el govern que li pertoqui. Ara mateix som conscients que hi ha un projecte que es diu Créixer en Futur, que ve parlant de l'impacte d'aquestes barriades, i algunes de les dades molt, molt senzilles és que 7 de cada 10 persones en les que vam estar en contacte amb aquestes barriades eren dones, això parla de la feminització de la pobresa, o que 6 de cada 10, com li diem, amb infants o adolescents, el qual també parla que el tenir fills i filles aquí a Catalunya és un fenomen d'empobriment. A més de destacar, això des de Save the Children ho avisem des de fa moltíssim temps, que les mares, fonamentalment, que crien fills soles, pues tenen un risc de pobresa brutal, per sobre del 50%.
1: Mm-hmm. El govern va anunciar fa uns dies, a Antoni, la creació d'una finestreta única, justament de prestacions socials. És un pas endavant, evidentment, però jo no sé si això, sense una bona planificació i sense recursos, es podria quedar en paper mullat.
16: Doncs ho has dit molt bé. El problema de l'adjudicació de recursos és un problema endèmic que tenim a Catalunya. Catalunya gasta molt poc en prestacions dedicades a la infància. No oblidem que les dades de l'enquesta de condicions de vida de principis d'aquest 2026 parlava que a Catalunya tenim un 36,5% d'infants i adolescents empobrits, només per darrere de Bulgària. O sigui, som el segon territori més empobrit de tota la Unió Europea. Ens preocupa i moltíssim, perquè estem parlant del futur de xiquets i xiquetes actualment, però també portem un ritme de creixement. En els últims 10 anys, aquesta és la xifra més alta. No va estar la infància més empobrida ni tan siquiera quan la pandèmia. Llavors, hi ha que millorar, per suposar, la inversió. I ara mateix, des d'aquí, demano a tots els decisors polítics que, sisplau, ara que estan fent els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, negociant-se, que es preveu un increment bastant important, que, sisplau, s'inverteixen en infància. No podem tenir aquests números sent l'economia, una de les economies occidentals que més creix. I, òbviament, cal una molta major coordinació entre les diverses administracions, perquè les prestacions, les garanties d'ingressos no depenen només de l'Estat central, no depenen només del govern de la Generalitat de Catalunya, depenen també molt dels ens locals, dels municipis. Així té que haver-hi una coordinació absoluta, perquè ja que tenim un dret reconegut, que no quedi fora les famílies que més ho necessiten per culpa de la burocràcia.
1: Evidentment, si al final, Antoni, es tracta només de posar una mica més fàcil, no? Perquè la vulnerabilitat no vol dir només manca de recursos, sinó moltes dificultats també per accedir a aquestes ajudes, a prestacions, a serveis, i totes aquestes famílies, més de 80.000, com dèiem, a Catalunya, també formen part del sistema. Antoni Pérez, director de Save the Children a Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
16: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, bona tarda. Bona tarda.
15: Doncs ja saps que en aquest espai hem escoltat la veu dels sindicats majoritaris, del tema d'educació, hem estat analitzant, doncs, el pols de la comunitat educativa amb el departament, però mira, ara el que vull és posar cara i ulls a una de les realitats més precàries i alhora més imprescindibles de les nostres aules. Parlem de les educadores infantils i de les vetlladores, aquelles professionals que fan possible que la inclusió escolar no sigui només una paraula bonica sobre el paper, sinó una realitat diària.
2: treballen en horari lectiu, acompanyant situacions altament complexes, assumint responsabilitats educatives i de vegades fins i tot sanitàries. Tot i això, denuncien que el sistema les tracta com un servei extern i les manté en la invisibilitat i la precarietat. Per parlar d'aquesta situació, avui ens acompanya la Laia Martínez. Ella és vetlladora i és representant de les vetlladores de Comissions Obreres. Laia, què tal? Bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: Escolta, he estat buscant i he trobat, per exemple, un manifest en el que teniu una frase que jo crec que és bastant indicativa. És: quina inclusió és aquesta si no es cuida qui la fa possible? És una pregunta que us feu vosaltres, perquè vosaltres sou el pilar que permet que molts infants estiguin avui a l'aula amb els seus companys, però dieu que sou les grans oblidades. Com es tradueix aquesta invisibilitat en el vostre dia a dia en una escola?
17: Doncs mira, a nosaltres, bueno, s'està venent molt a la societat, no?, que estem en educació inclusiva, i realment, nosaltres, com tu dius, som una de les figures que portem a aquesta inclusió endavant, però realment, si preguntes per la nostra figura a moltes persones, no la coneixen. Estem dia a dia amb aquests infants i amb aquestes infants a les aules, fent no únicament un suport físic, sinó un suport emocional, un suport psicològic, un suport a nivell d'aprenentatges, però realment som un suport que està externalitzat per l'Departament d'Educació, és a dir, ens té externalitzades empreses privades, que això fa que la nostra figura encara estigui més precaritzada. Uh-huh. Volem que aquesta educació inclusiva tiri endavant, però sobretot que sigui una educació inclusiva de qualitat.
2: Clar, heu deixat molt clar que, tot i que es consideren un servei extern, no hauríeu de ser un servei extern, que sou educació vosaltres també. No obstant això,
17: exacte,
2: denuncieu que no teniu ràtios definides, no teniu hores de coordinació amb la resta de docents, no teniu estabilitat i que esteu lligades a un conveni que no reflecteix per a res la vostra realitat. Com us afecta aquesta manca d'estructura a l'hora d'atendre els infants?
17: Bueno, com comentes, nosaltres estem d'atenció directa, bueno, les hores de les que disposem, que són les hores que assigna serveis territorials als centres educatius, les tenim d'hores directes amb els infants, és a dir, comencem el 8 de setembre aproximadament i acabem el 19 de juny, que és el calendari que fan els estudiants, diguéssim, i les hores que tenim són directes i no tenim cap hora de reunió amb mestres d'educació especial, amb els EAPs, fins i tot amb les famílies. Per tant, realment això perjudica l'atenció que puguem tenir amb els infants i les infants, perquè vull dir, per jo saber, no?, saber quins protocols haig de seguir amb aquests alumnes als que els hi faig el suport, hauria d'haver-hi una millor coordinació entre tots els agents dels quals tenen contacte. Realment, com dius, el departament està externalitzat, treballem en horari reglat, és a dir, en horari escolar. La nostra figura ja existeix pel Departament d'Educació, és a dir, hi ha la figura d'auxiliars d'educació especial que realment fan les mateixes funcions que nosaltres, però sembla que els hi sortim més barat externalitzant aquest servei i precaritzant a les treballadores a les que portem a terme, diguéssim, aquest servei. Realment estem, treballem hores parcialitzades amb 5, 10, 15, 20 hores setmanals que varien de curs a curs i que això fa que el nostre futur, diguéssim, quedi inestable perquè no sabem de curs a curs quina serà la nostra jornada.
2: Laia, en el vostre dia a dia, com dèiem, a part de la tasca habitual, també assumiu de vegades responsabilitats de salut i denuncieu situacions límit, com ara retallades d'hores constants i fins i tot agressions. Per què s'ha arribat a aquest punt de desemparament i què demaneu exactament al Departament d'Educació per revertir-ho?
17: Doncs mira, realment, sí, ens tenim la figura de vetlladora sanitària, que únicament és que aquesta vetlladora, a principi de curs, ha de rebre una formació per part de la infermera de referència del CAP de l'infant o la infant a la que se li farà el suport, en tasques com pot ser diabetes, alimentació per sonda gàstrica, cures, etc., que realment és una responsabilitat que amb poca formació que tenim en aquest sentit sanitari estem assumint. Sí, realment, el que demanem al Departament d'Educació és la nostra internalització, la internalització de la nostra figura i el canvi a auxiliars d'educació especial, que és el que realment som.
15: Clar, és que hem estat parlant molt de les mobilitzacions del sector educatiu i d'aquest front comú que es vol crear de cara al curs vinent, però clar, vosaltres demaneu explícitament a la resta de la comunitat educativa que us faci visibles i us inclogui en la seva taula de lluita. Us esteu sentint acompanyades pels docents i pels sindicats de cara a les properes vagues o sentiu que encara hi ha una línia que us separa?
17: En aquest sentit és una miqueta complicat. Sí que és cert que en el dia a dia a les aules la majoria de companyes vetlladores se senten molt recolzades pels seus companys docents. Sí que és cert que el que s'ha demanat molt en aquest tot el moviment educatiu que hi ha hagut és que volien més hores de suport, etc. Clar, nosaltres no volem més hores de suport. És a dir, volem una internalització que això comportarà més hores de suport. És a dir, si a mi m'internalitzen amb el meu centre educatiu i estic a jornada de 20 hores setmanals, acabarem jornada sencera. Això vol dir que al final aquest augment d'hores hi arribarà. Sí que és cert que, com has representat, com has presentat, soc representant de Comissions Obreres de les Vetlladores, al final he acabat en aquest sindicat perquè sí que és cert que fins ara ha estat l'únic sindicat que des de fa molts anys ha estat al darrere nostre en aquest sentit i demanant la nostra internalització i lluitant al nostre costat per millorar aquests drets que dia a dia ens manquen i ens van prenent, perquè amb les subrogacions amb les empreses perdem molts drets pel camí que hem de continuar lluitant, diguéssim, per tornar-los a reprendre.
15: Laia, i com ho aconseguireu? És a dir, haureu de fer les vostres pròpies reunions amb la conselleria? Com ho teniu ja pensat? Teniu una fulla de ruta?
17: Sí, de moment estem esperant tenir, com dius, una reunió amb la conselleria pròpia, perquè és el que t'estava dient, que les negociacions, o sigui, en tot aquest moviment educatiu ens van dir que aquesta mesa de negociació no era la nostra, no? Que havíem de seure amb una altra, i de fet és una de les coses que hem demanat. Es va presentar per part de Comissions Obreres un estudi d'internalització amb dades molt clares, les quals se suposa que ara agafaran, no? I tindran en compte. I s'establirà doncs això, un calendarització de reunions amb nosaltres que esperem que portin a la nostra internalització en no molt llarg termini.
15: Clar, per què costa tant de tenir l'educació on l'hauríem de tenir? Perquè és que sempre, durant els darrers anys, sempre hem parlat que és un pilar fonamental de la societat actual i de futur, però en canvi és igual, haigui el color que haigui, el govern és un dels grans oblidats.
17: Doncs mira, personalment hi ha hagut punts en què he pensat que no sé si és que interessa que hi hagi una societat formada, no? Perquè al final la societat formada lluita per millores i lluita per drets, i no sé si realment això interessa a les altres esferes. Però el que és necessari, sobretot, és el que s'està demanant, el 6% del PIB a educació, que és algo que ja es va aprovar en el seu moment, però que no s'està duent a terme. De fet, Comissions Obreres també s'ha llançat, no?, aquesta iniciativa legislativa popular que ara està al Parlament i que esperem que realment li facin prioritària, diguéssim, dins de les seves qüestions, perquè necessitem que hi hagi una societat culta i instruïda.
15: És curiós perquè aquesta manera de pensar que has comentat, o això que tu dius, és que puc arribar a pensar això, això m'ho han comentat des de molts punts, vull dir que hi ha molta gent que també ho està pensant.
17: Sí.
15: En fi, hem parlat amb la Laia Martínez, ella és vetlladora i és hores d'ara representant de les vetlladores al Sindicat de Comissions Obreres. Laia, escolta, escolta, gràcies per la feina que feu i ànims.
17: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
4: I continuem d'aquí no res per parlar de la feina de ser actor de doblatge. I rebem a l'estudi a la guanyadora de Tu cara me suena i també de La Voz Kids en el seu moment, Melanie, que estrena el seu primer EP.
5: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
18: ¿Quieres contarnos algo?
19: Escríbenos.
18: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
19: todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
20: Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
21: Eso.
22: Dormir de mil maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Del 18 al 30 de junio en Hipercor y en Hipercor.es. Paga cómodamente tus compras con tu tarjeta Al Corte Inglés en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera Al Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es.
23: Oye, ¿te enteraste de lo de Pilar?
24: ¿Qué?
23: Pues que se ha llevado un coche sin pagar.
24: ¿Sin pagar?
23: Bueno, no ahora. Lo empezará a pagar después.
24: ¡Ah! Te damos de qué hablar. Y ahora más. Disfruta del verano con tu nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y paga después de las vacaciones.
25: Citroën.
26: Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
5: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
4: Parlem ara, ha arribat el moment de parlar de què és ser actor de doblatge i com és la vida d'un actor de doblatge. També rebem a l'estudi la cantant i guanyadora de Tu cora me suena i de La voz Kids, Melan.
15: Anem a descobrir la complexitat artística d'interpretar només amb la veu, defensar una professió davant de crítiques, de puristes de la versió original. Saps que estem parlant avui del Dia Internacional del Doblatge i justament, doncs mira, jo em vaig posar en contacte amb l'associació que tenim d'actrius i d'actors de doblatge i parlem amb l'Ariadna de Guzmán. Ella és actriu de doblatge, de teatre, de televisió i de cinema. Ariadna, què tal? Bon dia.
27: Hola, molt bon dia.
15: Clar, és que a més, vosaltres, tu ets actriu de doblatge, però també fas teatre, televisió, cinema, perquè entenc que per ser una bona actriu de doblatge, primer, ho diu la paraula, no? Has de ser actriu,
27: sí, sí.
15: També.
27: Ah, exacte, és fonamental saber utilitzar la teva veu en el camp de la interpretació i també tenir aquesta sensibilitat de veure com interpreta una actriu o fins i tot pot ser un dibuix animat, però que darrere del dibuix animat sempre hi ha una actriu que està interpretant i has de tenir aquestes eines d'interpretació, sí, sí.
15: Ariadna, parlarem de molts tòpics avui, ja. Sovint es diu que el doblatge esborra el treball de l'actor original o l'actriu original. Com es gestiona l'ego professional quan la teva feina consisteix precisament a posar-te a l'ombra d'una altra estrella i fer que la seva actuació funcioni en el nostre idioma?
27: Home, estàs col·laborant en que aquella programa audiovisual o aquella pel·lícula estigui a l'alçada de l'actriu que estàs interpretant. O sigui, sempre s'ha dit que quan hi ha una bona actriu, quan estàs doblant una bona actriu, és molt fàcil perquè et dona tantes eines i et dona tantes coses bones per poder fer un bon doblatge que és una meravella. Llavors, l'ego, sí, és clar, evidentment jo com a actriu també d'imatge, sí que em dona aquest puntet de ai, i si estigués jo allà, no? Sí. Com aquesta creu que estic doblant. Però estic col·laborant amb ella. També és una part molt bonica del meu ofici. I a més que una cosa no treu l'altra. Jo puc fer imatge, puc fer teatre i també puc fer doblatge, com moltes de les meves companyes i companys. Ho toquem tot una mica, per sort. També pots guanyar-te també la vida com a actriu tocant diferents disciplines, no?
15: Clar. Escolta, els detractors de la vostra professió argumenten, entre altres coses, que es perden els matisos i l'essència de la interpretació genuïna. Què li diries a l'espectador que pensa que un personatge doblat és, en el fons, podríem dir un personatge falsificat?
27: En el cinema, en l'audiovisual, no ens enganyem, tot és fals, tot està falsificat, no ens podem enganyar. Això sí, una de les coses que estic d'acord és que jo defenso la versió original sempre i quan entenguis l'idioma original. Si tu l'entens parlat, si entens l'anglès, per exemple, com la majoria de gent jove ara avui en dia, que entén l'anglès i defensa la versió original, evidentment jo també estic d'acord. A mi, per favor, no em posis una pel·lícula, per exemple, doblada a Argentina. Si entenc el castellà, per què me l'has de doblar? No, no, no. A mi m'encanta la versió original. Ara, el doblatge està per poder fa una feina de traducció, o sigui, és perquè tu entenguis l'original. Fixa't en els animes que hi ha i que tenen tant d'èxit, els animes de l'original són en japonès.
15: Clar.
27: O sigui, hauries d'estar llegint constantment el que diuen, perquè el japonès, no tothom entén el japonès d'una manera escoltada així, no? El japonès, o qui diu el rus, o qui diu el txec, o qui diu el finlandès. Hi ha idiomes que, si no els entens, el doblatge t'ajuda molt. I, a més, també hi ha, hi ha una part de la societat que necessita el doblatge. Hi ha nens petitons que encara no llegeixen o no llegeixen amb la velocitat que poden llegir amb els subtítols, que els hi va molt bé sentir un programa doblat, la gent gran, que tampoc pot llegir, o la gent que té dificultats en la lectura, o els invidents, per exemple.
15: Clar,
27: quan hi ha un bon doblatge, jo el

0: 100% de l'obra ja directament.
1: Evidentment, evidentment. És veritat que perquè realment estigui sigui maco el disfrutar d'una pel·lícula, és que el doblatge sigui de qualitat.
0: Clar.
1: Aquesta és la història, que si el doblatge és de qualitat, estupendo, llavors no hi ha cap problema. Clar, llavors si tu veus una pel·lícula de molt bona qualitat i el doblatge, dius, ostres, quina llàstima, eh? Perquè a vegades s'han sentit doblatges que dius, quina llàstima del doblatge, no? Però quan és un bon doblatge, escolta,
0: clar,
1: jo passo una pel·lícula en finlandès doblada, per favor, perquè em passaré tota la pel·lícula llegint i m'ho perdré tot, em perdré mirades, em perdré matisos, detalls, em perdré moltíssimes coses si em passo tota la pel·lícula llegint.
0: Uh-huh. Ariadna, escolta, interpretar un plor, un crit de terror o un atac de riure sincronitzant exactament els moviments dels llavis d'una persona a la pantalla sembla que gairebé impossible, és mil·limètric tal com ho feu. Què és més exigent quan estàs a la sala de gravació? La part tècnica de la sincronització o la part purament artística de transmetre la emoció?
1: Les dues són molt importants, però sí que és veritat que avui en dia la part tècnica ha evolucionat molt i t'ajuda molt a la sincronia, cosa que a la interpretació només ho pot fer l'actor. Llavors, si tu fas una bona interpretació en un crit o en una frase o en un take i queda una mica fora de boca, tècnicament te la poden recol·locar.
0: Uh-huh.
1: Saps? Però l'actor evidentment ha de transmetre les emocions que dona l'original, uh-huh, això sobretot.
0: Amb el boom de les plataformes de videodemanda, els terminis de lliurament s'han escurçat i avui en dia, jo no sé exactament per què la societat correm molt i avancem poc. Tenim una obsessió per la immediatesa que ho acaba movent tot. Es pot mantenir la qualitat artística i la dignitat de la llengua quan s'ha de doblar a correcuita per una estrena global?
1: Home, passa factura, evidentment. Les presses no és el mateix que quan tens temps i pots veure bé el take és l'escena, no?, que dobles en aquell moment, te la pots passar en versió original diverses vegades. Quan hi ha pressa, sempre, ja et dic, passa factura. El que passa que quan ets un bon professional i tens molts anys d'experiència, ho salvem molt bé, també.
0: Clar.
1: Això també t'ho haig de dir. Però, evidentment, quan el doblatge es fa artesanalment i es fa amb temps, és molt millor per tots.
0: Mm-hmm. Ariadna, escolta, com vas caure al món de ser actriu de doblatge?
1: Doncs mira, jo des de molt joveneta volia ser actriu perquè jo vinc d'una família d'actors, la meva mare també és actriu de doblatge i d'imatge, que es diu Carme Capdet, i vaig començar molt joveneta, de seguida vaig estudiar interpretació, als 19-20 anys ja vaig entrar en una escola de doblatge que van obrir, i vaig fer els 2 anys de classes i de seguida vaig entrar. Vaig entrar per vocació i també perquè la família doncs estava
0: amb mi. Ho havies viscut a casa també. Recordes el teu primer doblatge que no sigui allò, escolta, només necessitem per una frase. El teu primer doblatge ja que diguis, aquest va ser el meu primer, el recordes?
1: Sí, el que passa que és una pel·lícula. Jo vaig fer un nen protagonista que em va quedar moníssim. Hauria de tenir jo uns 19-20 anys. I era en castellà i, com es deia la pel·lícula, el laberinto... No era de cine, era de televisió. Algú del laberinto, no recordo, però em va marcar moltíssim perquè vaig fer un nen d'uns 7 anys, 7-8 anys, molt sensible, molt, molt carinyós, molt maco, i a mi em va marcar molt aquella pel·lícula.
0: I de llavors a ara, suposo que la manera de treballar ha canviat enormement, no?, sobretot els darrers anys.
1: Sí, perquè abans, per exemple, a l'Atril coincidia amb els actors, no? Fèiem el doblatge, si hi havia una escena que hi havia dos personatges que parlaven, que hi havia un diàleg, tu estaves al costat del teu company de doblador, no? I estàvem a l'Atril junts i hi havia unes sinergies molt boniques i estàvem al mateix to i tal. Ara no, ara per exigències tècniques ho hem de fer tot a banda part, que es diu, no? Estem a la sala sols, a l'Atril estem sols, estem amb el director, però estem sols a l'atril. Ja no tenim el company del costat, com teníem abans. I això, clar, s'ha perdut una mica.

0: és una llàstima. Això clar, sí que s'ha perdut una mica.
1: Molt bé, doncs hem parlat amb la Ariadna de Guzmán. Ella és actriu de doblatge, de teatre, de televisió i de cinema. Si la busqueu, la trobareu i l'escoltareu, sobretot. Perquè, a més, tu estàs amb molts projectes d'animació, d'anime, a Pokémon, a la Patrulla Peluda. Has estat a Rec, també. Clar, és difícil, perquè teniu un registre ampli de veus.
0: Molt.
1: I reconèixer, sí. Aquesta és l'Ariadna, és complicat això, eh?
0: És complicat, és veritat, és complicat. A vegades estem escoltant una pel·lícula a casa i tinc el meu marit al costat i diu, no m'ha reconegut, oi? I em diu, no, vaja, no em reconeix mai el meu marit, perquè bueno, és veritat que jo quan veig el meu personatge, jo poso la veu del meu personatge. Soc molt camaleònica, no?, que diuen. I clar, és veritat, canvio molt de registre de veu, molt.
1: Doncs Ariadna, escolta, un plaer escoltar-te i gràcies per atendre'ns.
0: D'acord, moltes gràcies.
2: Què tal? Bon dia, ben trobat, que es diu.
3: Amb el treball d'un actor o d'una actriu, la veu és la clau, no? A banda, evidentment, dels seus gestos, el que surt amb la seva expressió oral podria ser el 50% de la seva interpretació en una pel·lícula o una sèrie, Jordi?
2: Home, hi ha excepcions, hi ha petites excepcions, però sí, perquè amb el gest i amb el cos també expresses molt. Però sí, no sé si aquest percentatge és tan alt, però és indubtable que és bàsic.
3: Aleshores, per un actor i una actriu, quan veu que la seva veu és doblada per un altre actor, i que potser fins i tot pot tenir una millor veu que la seva, amb això no anem amb el nivell de la qualitat de la veu, com rep aquest doblatge?
2: A mi no m'ha passat mai. El que passa que, com que vaig al cine des de que tinc 9 o 10 anys, em fa uns pocs més que jo sempre vaig a veure pel·lícules en versió original. I a casa les veig en versió original, fins i tot les coreanes. Perquè són més autèntiques. Mal resumit, és perquè són més autèntiques. Poso un cas extrem, que és tu no pots doblar el Chiquito de la Calçada. Ah. Encara que actualment no seria l'exemple més adient, potser, però li perds un toc d'autèntic molt, molt bèstia. I a mi em confon. És a dir, fa molts... Accidentalment he vist alguna pel·lícula doblada, evidentment, però prefereixo no anar-la a veure.
3: O veu una Mari Sampere, per exemple, una actriu catalana amb aquella expressió tan peculiar seva de la Mari Sampere, és impossible doblar-la.
2: Clar, o tantíssims. I passa al revés, no? La veu del Bruce Willis, o sigui, és més agradable la del doblador, però jo vull sentir la veu del Bruce Willis, perquè no vull que algú interpreti la seva veu ni les seves cares.
3: És veritat que s'ha de fer un clic, la sincronia entre la imatge i el que tu llegeixes, no? Que molta gent diu que aquí es perdria situacions de la pel·lícula, no? A vegades té un cost i una dificultat, és cert, però està la clau amb aquest procés, Jordi. Tu què recomanaries?
2: És que és de mal de recomanar. Jo anglès l'entenc bastant, però també estic tan acostumat a llegir subtítols que sempre me'ls poso. Jo imagina't que he arribat amb una parella anti-versió original, per dir-ho així, mirar una sèrie, és a dir, The Crown. Jo no podia veure The Crown doblada. És un dels crims més bèsties. Llavors, miràvem The Crown per la tele, amb subtítols en castellà, i jo amb els AirPods escoltava des del mòbil la sèrie. Llavors, la recomanació és que vagis... Hi ha gent que no, per més que recomanis, no ho farà mai. És anar mirant, anar mirant, anar mirant, anar mirant, i acostumar sobretot a l'ego. Més que el cervell o a la vista, acostumar a l'ego de que no et perds res, de que són mil·lèsimes I si és al cine, la distància és molt més agradable segons seguis i més còmode per veure les dues coses, i a la tele pots tirar enrere.
3: I una última qüestió. Creus que l'oferta que hi ha de cinemes a tota Catalunya, a banda d'algunes excepcions amb la versió original, encara està desproporcionada per l'interès que pugui tenir de cara a la societat? És a dir, a Barcelona encara hi ha cinemes especialitzats, però fora de Barcelona és pràcticament impossible trobar sales de cinema en versió original.
2: Mira, jo soc de Vilanova i la Geltrú i no totes. Sí que és cert que fa 20 anys era impossible, però hi ha algunes pel·lícules que fan una sessió el dijous en versió original subtitulada. Amb la qual cosa, què faig? Pues vaig a Barcelona directament a l'hora que vull. A Barcelona hi ha diversos, afortunadament, diversos cinemes que ho fan, però bueno, és el peix que es mossega la cua. Hi ha poques sessions perquè hi ha poc públic, o hi ha poc públic perquè hi ha poques sessions? Je ne sais pas, bon ami. Però hi ha una diferència abismal.
3: L'actor Jordi Ríos, favorable a veure les pel·lícules en versió original, no per anar en contra de res, sinó per la potenciació de la pròpia pel·lícula i per escoltar la veu d'actors i d'actrius, feina que és a clau amb la seva interpretació. Jordi Ríos...
2: Sí. No, perdona, Sergi. No, el que és indubtable és que et perds una part molt important de la interpretació original. Això jo crec que és difícil que algú t'ho pugui discutir.
3: Jordi Ríos, gràcies per aportar aquests arguments aquí a la ràdio. Migdia, COPE. Bon migdia.
2: A tu, que vagi bé.

0: Mirad, a mí la entrevista de ahora me hace mucha ilusión, pero a la vez me da miedo porque es que lo hace todo bien, entonces me da miedo que coja el micro, se apodere aquí del estudio y aquí la liamos parda porque... A ver, Melanie es ganadora en todos los sentidos. Ha ganado Tu Cara Me Suena, ha ganado La Voz Kids, ahora acaba de lanzar el primer EP, se llama Oniria, y la tenemos aquí, la tengo aquí a mi lado, además acaba de ser su cumple. Melanie, felicidades por todo, realmente.
1: Gracias.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta, la verdad. Estoy súper, súper contenta ya de que salga. Tenía muchas ganas.
0: ¿Tenías claro cómo querías que fuera tu primer proyecto o han sido meses de incertidumbre, de trabajo?
1: No, yo la verdad es que sí que tenía bastante claro por dónde lo quería enfocar, porque sí que sabía que el estilo de la ópera que me llegaba acompañando desde muy pequeñita en el conservatorio tenía que estar sí o sí, porque siempre en mis canciones, como desde pequeña, intento meter ahí el toquecito lírico. Entonces tenía claro eso, pero no sabía cómo hacerlo para que sonara más moderno, más yo de ahora, ¿no? No mi yo de 10 años. Entonces, la verdad es que fue ir probando en el estudio diferentes sonidos, estilos, ahí una mezcla un poco de todo y al final salió Oniria.
0: ¿Sabes que contigo la ópera ha cogido como mucho más impulso con todo lo actual, ¿no? Porque te veíamos, yo me acuerdo perfectamente de estar en mi casa viendo La Voz Kids y verte allí con tu osito, ¿no?
1: Ay, sí.
0: Cantando en el escenario y yéndote con Melendi, ganando la edición. Y de ese momento pensé, esta niña seguro que dentro de unos años hará algo importante y seguro que le dará voz a la ópera, pero para modernizarla a la vez. Y justo, pues mira, hoy estamos aquí hablando de este primer disco, de este primer EP.
1: Gracias.
0: Y es un orgullo realmente, ¿no? Supongo que para ti también, al gustarte tanto este estilo musical, también habrá sido algo nuevo haber hecho este pequeño cambio, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque también el mundo de la ópera es un poco complicado porque, claro, no te puedes salir de la partitura, no puedes hacer una nota que no esté. Hay una técnica muy, muy trabajada. Yo, por ejemplo, en las clases hay veces que cojo aire y ya, no, así no, coge, claro. Entonces, es que hay todo un mundo en la ópera. No es ponerse a cantar y ya está, sino que hay una técnica súper, súper complicada que yo aún ni la tengo perfeccionada para nada. Me queda un montón que aprender.
0: No, yo no. Creo que sí.
1: No, me queda un montón que aprender, pero bueno, para eso estoy en el conservatorio. Pero eso, es como también un mundo muy, muy estricto, muy técnico. Y yo, claro, aparte del conservatorio, estudio Bellas Artes, que es todo lo contrario, que es todo creatividad, cuanto más inventes, así seas creativo, mejor, si te sales de lo que está concebido, mejor. Entonces, claro, yo
0: qué
1: quería...
0: Qué difícil, ¿no? Mezclar esas dos partes.
1: Claro, porque tampoco quería que fuera algo súper técnico, porque yo al final tampoco soy así, sí que me gusta salirme un poco así, enloquecerme un poco. Entonces probé y dije, vale, ¿cómo hacemos para juntar como mis dos yo? Entonces fue ahí, probando en el estudio y entre electrónica, pop, ópera, ha salido así esta mezcla.
0: ¿Y por qué Oniria? ¿Cuál es su significado? Además, también lo mezclas un poco con figuras mitológicas, es todo así como también muy, muy mitológico, muy un poco de película incluso, ¿no diría?
1: Ay, bueno, qué guay. Gracias. Sí, Oniria es una palabra inventada, pero sí que tiene la raíz de la palabra oneiros, que está en griego. Y yo es que como estudié humanidades en bachiller, pues tenía un profesor muy bueno y me gustaba mucho el latín, me gustaba muchísimo el griego. Entonces, no sé, es un mundo que me hizo, a partir de ahí, empezar también a coger libros de historia de Roma, de Grecia, me encantó. Y dije, ¿y si metemos algo así en el título, no? Algo como que me represente. Y salió Oniria, también porque oneiro significa sueño. Y bueno, pues es eso un poco, que a veces los sueños se tratan como que son mentira, que son otro mundo aparte. Y yo, por ejemplo, en los sueños, yo suelo soñar muchísimo y casi siempre me acuerdo de lo que sueño. Que eso me han dicho que es porque si duermes mal te acuerdas.
0: Vaya. Entonces puede ser. Yo también suelo acordarme. O sea.
1: Pero claro, y muchas veces si te pones a pensarlo, en los sueños pues salen como algunas verdades o cosas del subconsciente, algunas cosas como que no te atreves atreves a contar en persona y que están en los sueños. Entonces me pareció una manera muy bonita de titular al EP, porque son al final canciones de un montón de temas que salen desde lo más hondo de mi corazón. Entonces me pareció una bonita idea llamarlo así.
0: Además, cumpliendo en tu sueño, ¿no? Desde bien pequeñita. Sí. No sé si te imaginabas llegar hasta aquí, si tenías claro desde bien pequeña cuál era tu camino, pero realmente con 19 años llevas ya una carrera larguísima que parece que seas una mujer súper mayor, pero realmente no.
1: Gracias, pues no, es que la verdad nunca me lo imaginé, porque me acuerdo de cuando tenía 10 años y estaba en la Voz Kids, de pensar que ni se iban a girar, porque como iba con un estilo raro, ¿no? En la época era como ópera en la Voz Kids, era muy raro, y digo, bueno, yo voy, yo me lo paso bien y ya está. Y al final, claro, yo no me esperaba para nada ni eso, ni luego que a la gente le vaya gustando el género, o que poco a poco pues se vaya descubriendo más mi música, y me hizo muchísima ilusión. Y estoy súper contenta porque, claro, es mi trabajo. Bueno, aparte de estudiar, es mi trabajo. Y lo que me encanta es que no lo veo como un trabajo, porque al final disfruto tanto.
0: Claro, es lo
1: tanto
0: que te gusta.
1: Claro, y yo creo que eso debería pasar con todo el mundo, de que disfrutemos tanto que ni siquiera lo sintamos como trabajo. Es como totalmente un disfrute para mí.
0: Sí, sí, sí. Esta entrevista, de hecho, lo es. Y Melanie, no sé si recuerdas o nos puedes contar también cómo viviste la época en Tu Cara Me Suena, compaginándola con los estudios. Tenías la selectividad, sí. Ahora de hecho también estos días se ha celebrado la selectividad, sí, aquí, sí, en Cataluña, por lo tanto, claro, yo me acuerdo de mi selectividad y digo, imagínate haber estado trabajando a la vez, imitando a gente que tienes que estudiar también muchísimo. No sé cómo lo hiciste y encima ganaste.
1: No sé. Gracias. No, fue bastante duro, ¿eh? Eso no te voy a mentir. Porque, claro, yo iba con muchísima ilusión. Yo digo, sí, Tu Cara Me Suena súper bien, súper guay. Y yo súper ilusionada. Pero claro,
0: pero por dentro
1: tenía
0: estabas
1: la selectividad. Yo creo que no me daba cuenta en el momento. Ahora que lo pienso, digo, madre mía.
0: No sabes cómo lo hiciste, ¿no?
1: No, la verdad es que no. Pero sí, fue organización por todos lados. Por ejemplo, yo aprovechaba cualquier momento para estudiar los apuntes. Incluso me acuerdo que mis compañeros de Goyo y Manu, a veces cuando tenía un examen, un parcial o algo, me tomaban los apuntes para, ¿sí?, que yo les dijera las respuestas bien y me lo tomaban ellos. O, por ejemplo, también Tu Cara Me Suena se portó muy, muy bien conmigo, porque como tenía que faltar algunos días a clase, me pusieron un tutor de las clases que faltaba, que era, mira, justo latín y griego. Entonces, yo me acuerdo que eran los martes por la mañana, la gente estaba grabando y yo estaba en el hotel haciendo clases online.
0: Wow.
1: De latín, y yo digo, bueno, pero al final salió súper bien, súper bien. Sí.
0: Sacaste muy buena nota, ¿no?
1: sí, pero bueno, yo ya lo que saliera, pero yo feliz como de haber podido hacerlo
0: todo.
1: Sí.
0: De hecho, vino Ana Guerra también para presentarnos sus proyectos y demás, y le dije, oye, ¿cómo lo está haciendo Melanie? ¿Cómo puede ser que lo esté haciendo también, haciendo segundo de bachillerato, la selectividad? Y me dijo, mira, lo que hace ella es, se va con el coche de madrugada, una vez acaba el programa, porque además tienes que cambiar de ciudad, porque Tu Cara Me Suena es aquí en Barcelona, tú, si no recuerdo mal, eres de Valencia.
1: Sí.
0: Y me dijo, y estamos todos alucinando porque no sabemos cómo lo hace.
1: ¡Ay, qué mona!
0: Y le dije, mira, cuando venga se lo voy a preguntar, a ver cómo hace, incluso, que es que no puede ni dormir, o sea, hace el viaje en coche durmiendo allí las horas que toca, pero
1: ya,
0: empalma una cosa con la otra.
1: Sí, porque acabábamos, bueno, las grabaciones eran martes y acabamos a las 12, a la 1, entre que te quitas todo el maquillaje, cuesta mucho. Y eso que las maquilladoras me lo hacían rápido porque sabían que me tenía que ir, y de la 1 ahí eran unas 4 horas, más o menos 4 horas y media, llegábamos a las 5, 4 y media de la mañana a Valencia, y a las 8 tenía que estar en el instituto dando,
0: imagínate,
1: Historia de España.
0: Wow, es que encima Historia de España, que no sé cómo aguantabas.
1: Bueno, pero yo tampoco, pero me lo pasaba bien, me lo pasaba tan bien que no me daba ni cuenta.
0: Al final, ¿cómo se lo tomaron también, no sé, tus compañeros, tus amigos, tus padres, tu familia? ¿Cómo lo vivían ellos?
1: Pues,
0: porque claro, tú estabas ilusionada, pero el resto, sí, imagino que también sufrieron lo suyo, ¿no?
1: Sí, me acuerdo, lo que más me acuerdo es, bueno, mis padres, que me han apoyado desde el minuto uno siempre y me han acompañado siempre. Me acuerdo mi madre, cuando estaba yo, me quedaba noches en vela estudiando filosofía, me acompañaba porque le sabía mal dejarme sola. Entonces, súper mona mi madre, pero me acuerdo un montón también de mis amigas, que claro, como Tu Cara Me Suena, hay algunos programas que sí que se graban con antelación, pues me hacían como una porra de a ver qué artistas iba a imitar. Como que los intentaban adivinar, y me decían, ay, dímelo, por favor, dímelo. Y o quedábamos en mi casa todas para ver la gala. Así que he tenido muchos apoyos y ha sido súper bonito. Sí,
0: ¿te pensabas ganar?
1: No, para nada.
0: No. Pero parecía, a ver, lo voy a decir aquí en confianza, pero parecía muy claro que ibas a ganar tú desde la primera gala con esa imitación a Celine Dion, o sea, estaba como muy claro, pero bueno.
1: No, pero yo es que para mí fue de pasar de verlo en la tele, que es un programa musical que me encantaba, a estar ahí haciéndolo, yo ya con eso, vamos, era la más feliz del mundo. Pero claro, luego en la final, es que creo que hasta se me ve la cara de cómo ha pasado esto, porque, por ejemplo, Esperanza lo hace genial.
0: Sí.
1: Y además, bueno, ella tenía no sé cuántos millones y yo digo, bueno, ya está, además lo ha hecho súper bien, pues ya está. Yo estaba tranquila, ¿no? Ahí cuando estaban a punto de dar el ganador. Y de repente dice Melanie y digo, ¿cómo? ¿Qué? No entendía nada. Y fue un shock, pero es que no me lo esperaba. Me puse a llorar, yo creo que de la emoción, de todo.
0: Y también de todo lo acumulado, ¿no? De todo lo vivido. Este EP, Melanie, volviendo otra vez a esta nueva etapa artística tuya, tiene 5 piezas, una instrumental y 4 piezas tuyas, ¿no? Que funcionan como capítulos. O sea, lo has querido también dividir de esta forma. Requiem, Raíz y Alma, Scorpion, que es la que escuchábamos en un principio, Tormenta, tantas cosas, y Zafiro.
1: Sí, sí.
0: ¿Cuál dirías que es la más especial o la que más te ha costado hacer?
1: Bueno, yo creo que las dos cosas, un poco la que le tengo más cariño, la más especial y la que más me ha costado hacer también a la vez, creo que ha sido Tantas Cosas, porque es una canción que va dedicada a mi abuelo Antonio, que ya faltó hace unos años. Entonces, claro, yo estaba en el estudio componiendo y salían las emociones y yo sabía que se la quería dedicar a él y hacerle una canción porque tengo un montón de recuerdos con él, súper, súper bonitos, y nada, quería hacerle esa canción especialmente para él por todo lo que me ha dado, pues intentar devolvérselo un poco en música, pero claro, fue difícil porque, claro, hay algunas frases que estábamos metiendo y, por ejemplo, mi productor o los que estaban ahí en el estudio no entendían de, ay, ¿por qué dices esto? Y claro, tenías que explicarle la historia, igual me salía algunas lágrimas de recordar los momentos, pero nada, ha sido muy bonito, la verdad, es una canción que me guardo con mucho cariño, Tantas Cosas.
0: ¿Pudo ver él tus logros?
1: Bueno, más o menos. Pudo ver lo de La Voz Kids, eso sí, y estaba muy contenta yo. Y él era, vamos, mi fan número uno, porque siempre se ponía, lo digo en la canción también, siempre se ponía en la primera fila de todos los conciertos que hacía, siempre estaba él, el primero ahí viéndome, y fue muy bonito. Así que...
0: Porque eres la primera artista de la familia o lo has heredado un poco de alguien.
1: Pues mira que hemos buscado, a ver, en antepasados.
0: No hay nada, ¿no? No hay nada.
1: Pero no. A ver, tengo familiares que sí, que les gusta el arte, que yo qué sé, les gusta bailar, pero o el cine, pero nunca ha habido nadie que cantara. Entonces, no sé de dónde salió, pero me gustó mucho desde que oí en el coro, oí a Mozart, que me lo puso mi profe. Desde ese momento fui como un flechazo ya con la música para siempre.
0: ¿Cuántos años tenías ahí, más o menos?
1: 8 años.
0: Los 8 años.
1: Sí. Me enamoré de la ópera y dije, buah, es que me quiero dedicar a esto.
0: ¿Y recuerdas el momento de darte cuenta de que cantas bien y de que puedes hacerlo? ¿O no?
1: Bueno, yo simplemente no sé, porque me acuerdo de aprenderme esa partitura que nos enseñaron en el coro, porque yo les pedí a mis padres, ay, porfa, apuntadme al coro, va, que quiero probar. Y me encantó. Y fui a casa y empecé a investigar a María Calas, a Montserrat Caballé, a un montón de gente. Y simplemente lo canté, se lo canté a mis padres, porque era algo que me gustaba mucho y ellos, bueno, pues me decidieron apoyar desde el primer momento y siempre lo agradezco porque me dicen, si tú algún día también lo quieres dejar, pues te apoyamos y si quieres seguir, te apoyamos. Entonces sé que hay mucha gente que no tiene esa suerte y yo estoy siempre súper agradecida.
0: Y además tú tenías muy claro que querías seguir estudiando también, ¿no? Y supongo que eso también debe fortalecer mucho también a los padres, ¿no? Y dejarlos bastante tranquilos que si realmente quieren dedicarse a la música, pero tienen algo como un plan B, ¿no? Porque realmente es muy difícil triunfar, pues sí, imagino que eso también los tranquilizaba. En tu caso, pues han coincidido las dos cosas, habéis conseguido todo, así que es buena señal. Y supongo que tienes también muchas ganas, ¿no? De hacer conciertos, de subirte a un escenario ya siendo tú, sí, ¿no? Sí, sin tener que invitar a nadie.
1: Claro.
0: No sé cómo ves esto.
1: Tengo muchísimas ganas, porque es que cada vez que me subo a un escenario me lo paso bomba, yo creo. El otro día en mi universidad me preguntaron, ¿qué prefieres? ¿Hacer un examen o estar en un concierto? O sea, dándote un concierto. Y yo dije, ¿concierto? Sí o sí, pero me dijeron, ¿pero cómo? Si es, la gente está como examinándote, ¿no? Es como también un poco de presión. Y yo nunca lo había visto de esa manera y dije, no, pero es que yo me lo paso tan bien en el escenario que ni me doy cuenta y además hacer disfrutar a la gente es algo que me llena un montón y me parece súper precioso. Y poder hacer eso con la gente y que disfruten de algo que has compuesto tú ahí en un estudio y que la estén cantando y saltando y bailando es algo que no sé, es muy muy bonito y creo que es una cosa muy especial de ser artista y crear como esas canciones, porque luego es como que salen de la palma de tu corazón para entregárselas a ellos y es súper bonito cuando las
0: pues
1: disfrutan.
0: Pues ojalá te tengamos aquí en Barcelona prontito y podamos ir a verte también.
1: Ojalá,
0: y disfrutar de estas canciones, de este Oniria en directo y bueno, cuando vengas a hacer conciertos otra vez te tendremos aquí y nos cuentas un poco también cómo ha ido.
1: Gracias.
0: Experiencia. Muchas gracias, Melanie.
1: A ti.
0: I d'aquí una estona parlem d'urbanitzacions i de la instal·lació de piscines a terrasses amb el risc que comporta. Hi ha hagut ja alguns ensurts i per això volem parlar del tema per evitar possibles accidents.
2: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Este fin de semana, el Mundial se juega en COPE. Este sábado, en tiempo de juego, desde las 6 de la tarde, Países Bajos, Suecia, Alemania, Costa de Marfil. Y el domingo, nueva oportunidad para los nuestros, España, Arabia Saudí.
3: Intenta apretar un poquito, que hay que pisar
2: en la... Vibra con el Mundial en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte.
4: Oye, ¿te enteraste de lo de Pilar?
5: ¿Qué?
4: Pues que se ha llevado un coche sin pagar.
5: ¿Sin pagar?
4: Bueno, no ahora. Lo empezará a pagar después.
5: ¡Ah! Te damos de qué hablar. Y ahora más. Disfruta del verano con tu nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y paga después de las vacaciones.
6: Citroën.
7: Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
8: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
9: Ocasión Plus.
10: Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana, más de 120 centros en España. Estamos en tu provincia. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
11: Ven. ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
12: Sí.
11: Ponga el PIN.
12: No, póngalo usted, 4504.
13: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
14: Este verano haz tu mejor jugada.
15: Hasta el 28 de junio, comprando electrónica y electrodomésticos en El Corte Inglés e Hipercor, te regalamos hasta 550 euros para alimentación.
14: Compra electrónica y electrodomésticos y del 29 de junio al 31 de julio llena tu carro gratis en el supermercado El Corte Inglés, Hipercor y Supercor.
15: También en web y app, consulta condiciones y modelos participantes.
2: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
0: Instal·lar piscines a terrasses comporta un gran risc i d'això volem parlar precisament aquí avui a COPE Catalunya i Andorra al matí del cap de setmana.
6: Arriba la calor i es dispara la tendència dels darrers estius. Instal·lar piscines portàtils a terrats, patis i balcons. Mira, sembla una solució fàcil i refrescant, però fa poc hem tingut un recordatori tràgic del perill real que comporta. A Girona, el sostre d'una terrassa es va esfondrar amb dues joves a dins de la piscina que havien muntat. Van caure al local del pis inferior i una d'elles va acabar a l'Hospital Trueta. No és un cas aïllat, eh? Palma de Mallorca, Terrassa o Elda ja han viscut ensurts similars. L'aigua pesa molt més del que pesem i les estructures tenen un límit. Mira, per analitzar aquesta situació i saber com actuar, avui ens acompanya el Jaume Arbós. Ell és arquitecte tècnic i auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, entitat que justament doncs, ha emès un avís d'alerta. Jaume Arbós, què tal? Bon dia.
9: Bon dia.
6: Bé, l'accident de fa poc temps a Girona ha tornat a encendre les alarmes des del CATEP. Recordeu una dada que fa posar els pèls de punta. Moltes terrasses estan calculades per suportar uns 200 quilos per metre quadrat i amb només 20 centímetres d'aigua ja es pot consumir tota aquesta capacitat. 20 centímetres que per fer una mesura que sigui ràpida de calcular és un pam, per entendre'ns. Jaume, som conscients de la poca aigua que necessitem posar en un edifici perquè arribi al límit del col·lapse?
9: Mira, normalment la gent no és conscient podríem dir, del pes que pot suportar la seva terrassa. Val? Tothom es pensa que allò aguanta tot. Val? I és la idea que tenim quasi tots. Val? Però què passa? Que els edificis es calculen d'acord amb unes normatives i aquestes normatives estableixen uns pesos amb els quals s'aguanten tots aquests elements estructurals. Què passa amb la terrassa? Val? Pues la terrassa normalment quan fa bo, com per exemple quan tenia aquestes dates, pues bueno, escolta, què tal si col·loquem i muntem una piscineta d'aquestes de plàstic, anem al súper, la comprem i jo què sé, que faci 2x2 o 3x3. Mm. Val? Això a la gent li agrada molt. Llavors pues, la muntem, clar, amb un pan d'aigua no fa res. No. Pues la gent es dedica a posar aigua i llavors pues de sobte pues tens 30-40 centímetres d'aigua. És a dir, vulgarment, per poder-te posar a estirar-te allà ni nada ni res d'això, si no està fresquet. Clar, però això és un pes molt gran. Uh-huh. Quin és el problema? Que les terrasses pues, podríem dir calculades per aguantar podríem dir uns pesos excessius. Estan calculades pels pesos que podem tenir normalment, que pugui caure una calamarsada, que pugui caure una nevada, o fins i tot pues, petites cargues que puguem tenir normalment com els usuaris, vale? Que podem estar a una terrassa. Què passa? Que quan canviem aquestes condicions, l'edifici podríem dir que és un element que es mou, que està viu, val? Llavors està dissenyat per unes coses en concret. Què passa quan col·loquem aquesta piscina? Pues el que has comentat, aquests 20 centímetres representen 200 quilos per metre quadrat que afegin més de pes. Si posem 30 centímetres, serien 300 quilos per metre quadrat. A mesura que anem posant, que anem pujant aquesta llàmina d'aigua, estem afegint un pes. Què és el que passa? Que la gent, quan ho vol fer, no és conscient. Es compra la piscina i li posa aigua. Quina és la recomanació que fem nosaltres des d'aquí, des del Col·legi d'Arquitectura Tècnica? Primer, molt important, la terrassa en un edifici d'habitatges, normalment, si és una comunitat de propietaris, és un element comú. Mm. Encara que podríem dir que l'utilitzi, és un element comú. Val? Per tant, si es vol posar allà algun element amb el qual no està dissenyat o no està pactat per la comunitat de propietaris, s'hauria d'informar. Segona cosa molt important, assessora per un tècnic. Per què? Perquè el tècnic pot anar a veure com és aquesta terrassa i pot dir-te, escolta, pues no aconsellem col·locar aquesta piscina perquè potser el teu edifici és molt antic o en tot cas potser aquesta piscina podria originar una sèrie de patologies als pisos inferiors. I malauradament, com us ha passat a Girona i també com ha passat moltes vegades aquí també a Barcelona, doncs tenim casos que s'esfonda part d'una terrassa, o per exemple aquesta piscina es posa un balcó i aquest balcó es mou una mica i comença a fer fissures, i la desgràcia que pot passar és que si això va més, doncs pot originar ferits, clar, com teniu en aquest cas ara a Girona.
6: Clar, parlàvem del pes de l'aigua, que evidentment és el factor més important, però clar, hi ha d'altres factors invisibles, l'estat de salut de l'edifici, si una finca té uns anys, o ha patit filtracions, o no s'ha fet un manteniment regular de les vigues. Fins a quin punt el pas del temps multiplica el risc de que la terrassa pugui arribar a cedir?
9: Mira, en aquest país els usuaris no tenim una consciència de manteniment de l'edifici. Tenim una consciència de manteniment de casa nostra, del nostre pis. En canvi de lavabo, en canvi de cuina, en canvi el paviment, pinto, en canvi l'instal·lació elèctrica. Però clar, jo visc a un edifici i aquest edifici s'ha de mantenir. A veure, el que és aquí a Catalunya, tenim un decret amb el qual estableix que aquells edificis que tenen més de 45 anys han de passar una inspecció tècnica de l'edifici, i això ho ha de fer un tècnic competent. Val? En aquesta revisió es mira el que és l'estructura de l'edifici, es mira el que són les cobertes, les instal·lacions elèctriques, es mira el compliment de l'accessibilitat, es mira també si hi ha patologies. Val? Llavors, un bon argument per poder verificar si el nou edifici està bé seria, podríem dir en aquest cas, passar la ITE, si em toca per normativa, o en tot cas, si no em toqués, doncs, bueno, sempre jo li puc demanar un tècnic que verifiqui el meu edifici, a veure com està, perquè per aquest tema, per exemple, de col·locar la piscina, doncs, hòstia, es podria veure si és possible o no és possible [S2] Clar. [S1] Aquesta col·locació. O, si es volgués fer i estigués d'acord amb la comunitat de prioritaris, potser s'haurien de fer algunes, podríem dir, actuacions abans de fer-ho, per exemple, fer reforços a el que seria les terrasses, si aquestes es veu d'acord amb aquest informe i d'acord amb la visita que tenim, si això pot aguantar o no pot aguantar. No.
6: Jaume, parlem de les piscines perquè això ha passat recentment i ha passat els darrers estius, però de vegades t'hi fixes i surts al balcó i mires d'altres cases, hi ha balcons o hi ha patis o hi ha terrasses que al cap dels anys van acumulant molts elements, és a dir, una jardinera gran, per exemple, o una aglomeració de gent saltant en una festa pot ser igual de perillós que una piscina?
9: Sí. Mira, hi ha un element amb el qual, i ja no parlem ara de la piscina, hi ha un element amb el qual moltes vegades no som conscients. Molts de nosaltres tenim llibres, els llibres passen molt.
6: Sí.
9: Una llibreria pot arribar a passar 500 quilos. Uh-huh. Val? Si està molt ple de llibres. Clar, això és un pes que potser no som conscients. Val? El que sí que és veritat que col·locar una gent a la terrassa i anem a fer una festa, i una cosa és que la gent allà es passegi, però comencem a saltar i tot això és un element que el nostre edifici no està preparat. I això pot provocar fissures, vale? En el que seria les parets, pot provocar esquerdes en el que seria el nostre sostre. Per tant, tots aquests factors ho hem de mirar amb el moment que nosaltres volem col·locar elements amb els quals no s'han previstos a l'edifici, poden afectar aquest. Igual que, per exemple, el típic, jo no tinguem jardiners, posem plantes i reguem les plantes, igual, aquestes plantes que es van regant, doncs continuen, van afegint el que seria humitat a la nostra terrassa, i pot ser que això pugui afectar el que seria l'estructura. Per tant, també les plantes hem de vigilar. Per tant, jardiners també hem de vigilar. I les jardiners, a més, si col·loquem jardiners, d'acord amb el que tipus que puguem col·locar, a més són elements que poden passar a 100 o 200 quilos. Uh-huh. Per tant, moltes vegades aquests factors hem de tenir en compte i ens hem d'assessorar amb un tècnic per veure si allò que nosaltres volem posar és factible o no és factible. I això és molt important.
6: A nivell legal, Jaume, per exemple, en qualsevol cas, però aquest que ha passat a Girona fa poc, hi ha hagut una família que ha estat desallotjada i l'Ajuntament demana responsabilitats a la propietat. L'assegurança, per exemple, es pot rentar les mans? O sigui, ho pot considerar una negligència, això?
9: Mira, això s'hauria de mirar particularment cada assegurança. El que sí que està clar és que si jo un bon ús d'aquest element, en aquest cas la terrassa, l'assegurança m'hauria de cobrir. Ara bé, si jo faig un mal ús, o no he informat, o no tinc els pertinents, podríem dir, càlculs, o fins i tot assessorament per part d'un tècnic, doncs potser sí que l'assegurança es podria desentendre d'aquest tema. Però clar, això s'ha de mirar molt bé el que pot dir l'assegurança. El que sí que està clar és que si tot tu ho fas tu correctament, l'assegurança et cobreix, igual que si també tu utilitzes correctament el teu edifici per allò amb el que s'ha previst i amb allò que t'has pogut assessorar, en principi no hauria de passar res. Uh-huh. Ara, si tu fas coses, no diré malament, sinó coses que no s'haurien de fer o no tens en compte l'assessorament d'un tècnic, pots trobar-te en situacions que us ho passa a Girona i que també pot passar a qualsevol lloc de Catalunya. Mm-hmm. Això és evident.
6: Si vols que ho assessorament, acatep.cat és la web del Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona, en aquest cas. Doncs si busqueu assessorament, allí és un bon punt de partida. Vaja, les dades són aquestes. Un litre d'aigua és un quilo de pes. Això és inamovible, i amb un quilo d'aigua, com bé deia el Jaume al principi de l'entrevista, no fa res si et vols refrescar. Necessites uns quants més. I per tant, el marge de seguretat de les nostres terrasses és molt més estret del que ens pensem. Per fer-ne un ús normal, d'escolta, sortir una, dos, tres, quatre persones, seure'n, si voleu, amb una cadira, cap mena de problema. A la que hi comencem a afegir mobiliari, jardineres, algun moble, i després ja el tema de les piscines, doncs això ho hauríem de calcular abans, tenint en compte que és per la nostra seguretat i per la resta de la gent, però sobretot per la nostra, i per tant cal que alguna persona que hi entengui ens digui fins a on podem arribar i fins on no. Jaume Arbós, arquitecte tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos i per posar-nos xifres a aquestes situacions.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
16: Bon migdia.
17: Una situació perillosa, una situació que en aquest cas afecta a quina zona de Sant Cebrià? És a dir, la urbanització il·legal, en quina zona estaria, alcalde?
16: Bueno, el cas de Sant Cebrià de Vallalta, a dia d'avui comptem amb tres urbanitzacions amb dèficits urbanístics no recepcionades, que són Can Domènec, Castellà d'Índies i Vistamar. Per posar quatre números, doncs Castellà d'Índies és una urbanització amb més de 1.000 parcel·les. Can Domènec, el cas de Sant Cebrià, perquè està compartida amb un altre municipi, que és Tordera, doncs a Sant Cebrià tenim 16 parcel·les. I en el cas de Vistamar estem parlant d'unes 300 i escaig parcel·les.
17: Totes construïdes a la dècada dels 50-60, de persones de Barcelona majoritàriament, que venien a Sant Cebrià com una segona residència. I van ser construïdes sense cap mena de permís ni cap mena d'ordenació municipal.
16: Correcte, aquestes urbanitzacions van néixer d'això, no? Del somni americà dels 600 i de marxar doncs, de cap de setmana doncs, en un entorn natural i rural fantàstic, tranquil, buscant la pau i la tranquil·litat. Aquest somni, malauradament, s'ha anat convertint doncs, en un mal de cap per molts municipis, no només pels municipis, sinó també pels veïns i veïnes d'aquestes parcel·les, perquè ens trobem amb urbanitzacions que van néixer d'aquesta manera, sense cap control, simplement construint cases al mig de la muntanya, amb orografies molt complicades i sense tenir en compte doncs, com es durien a terme els serveis bàsics, des de l'aigua, telecomunicacions, enllumenat, pavimentació, o xarxa de clavegueram. Val? Això és als anys 60, van passant els anys, la Generalitat s'hi posa, crea una normativa i el que veiem a dia d'avui, a 2026, que aquesta normativa no ha funcionat. Vull dir, estem davant d'un carrer sense sortida. Actualment la normativa de la Generalitat per resoldre aquests dèficits en aquestes urbanitzacions, no? Per dur a terme l'enllumenat, l'asfaltat o el clavegueram, obliga aquests veïns i veïnes, els parcel·listes, hagin de fer front al pagament d'aquestes infraestructures. Què passa amb això? Ens trobem doncs, que realment aquestes urbanitzacions per fer a dia d'avui una xarxa de clavegram, un enllumenat, un pavimentat, surten unes quotes inassumibles pels veïns i veïnes, per la realitat social econòmica dels veïns i veïnes d'aquestes urbanitzacions. I, per tant, els ajuntaments que estem obligats a tirar endavant aquestes obres i a girar aquestes quotes als veïns i veïnes, ens trobem que no ho podem fer, perquè els nostres veïns i veïnes no ho poden assumir, i de retruc, si ho féssim, ens trobaríem també amb un tant per cent d'impagats molt elevat que els ajuntaments petits, com el de Sant Cebrià de Vallalta, tampoc ho podrien assumir. Per tant, la llei actual de la Generalitat de Catalunya està condemnant els veïns i veïnes i està condemnant de retruc als ajuntaments. Què estem demanant nosaltres amb aquesta iniciativa? Que es canvi aquesta normativa.
17: Val, m'està demanant aquests canvis. M'ha parlat del per què no està funcionant aquesta llei. I quins canvis reclamen?
16: Nosaltres el que reclamem, sobretot, és flexibilitzar aquesta normativa. El que toca és posar-ho fàcil. Si no ho posem fàcil en aquests veïns i veïnes d'aquestes urbanitzacions, el més fàcil possible, això no es solucionarà mai. I tenim la prova aquí, es feia fent, dels anys 60 fins a dia d'avui, amb les eines que tenim, no ho hem pogut solucionar. Per tant, el que demanem és això, és que a nivell d'urbanisme, a nivell d'obres d'urbanització, es puguin fer el més senzilles i fàcils possibles. Potser no fa falta posar una farola cada 10 metres, potser no fa falta posar un paviment d'un metre o de 60 centímetres. La xarxa de clavegram convencional, potser hem de buscar alternatives i hem de posar xarxes de sanejament autònomes i més econòmiques. Evidentment, a nivell de finançament és la clau. És la clau. Hem de trobar aquí doncs, un finançament. Ha de poder entrar. Els ajuntaments que ho vulguin han de poder col·laborar o bé amb els seus romanents o bé poder demanar subvencions i poder optar a aquestes. No dic pagar-ho tot, però sí que dic poder col·laborar. Perquè si no hi ha aquesta col·laboració pública, perquè la responsabilitat d'aquest tema també en part és pública, val? No sempre ho podem carregar tot sobre els veïns i veïnes, que sí que tenen una responsabilitat i unes obligacions, això és així, però l'administració aquí també en els seus dies també es va tapar els ulls. I per tant, aquí no busquem culpables, busquem poder col·laborar i a nivell de finançament també ho hem de poder fer.
17: Clar, al final, alcalde, això és això qui ho paga, no? Estaríem sempre a la mateixa pregunta, no? Si ho paguen els veïns, si ho paga l'administració local, que em diu que no poden assumir, o si bé, si ho paga la Generalitat o fins i tot alguna administració molt més elevada. Però el tema és, s'està arribant amb aquestes urbanitzacions a un nivell límit? Encara hi ha termini amb aquesta casa per acometre aquestes infraestructures tan necessàries? O cada vegada la degradació és tan elevada que s'està escurçant el temps per actuar-hi?
16: Clar, cada urbanització és un món. Cada urbanització té la seva idiosincràsia, totes són diferents i cadascuna té una situació particular. La problemàtica principal que ens trobem als municipis de Catalunya, que tenim aquestes urbanitzacions amb dèficits, és que ara aquestes urbanitzacions ja no són segons la residència. Ara aquestes urbanitzacions ja no són de cap de setmana. I ahí tenim veïns i veïnes que viuen a diari. O bé perquè han sigut expulsats degut a la gentrificació de l'àrea metropolitana i han anat a viure on han pogut anar a viure, o bé ens trobem amb molts jubilats. Per tant, tenim una realitat social en aquestes urbanitzacions que si no ho afrontem i no ho posem fàcil, no ho solucionarem mai. I això, que ja no siguin segones residències, sinó que siguin primeres residències, el que fa, evidentment, és tensionar tota aquesta situació. Vull dir, tens uns veïns i veïnes que tenen ganes de poder fer reformes, que tenen ganes de poder demanar llicències d'obres i no els hi pots donar. I no només això, sinó que tenen unes demandes lícites perquè estan vivint en un entorn on et demanen doncs, millores i de manteniment que a dia d'avui no podem complir perquè la llei ens ho permet, no ens ho permet. Per tant, estem lligats als ajuntaments de mans i mànigues i el que demanem és doncs poder, d'una vegada per totes, entre tots, agafar el toro per les banyes i poder afrontar aquesta problemàtica que afecta a 140.000 persones en aquest país i, per tant, és el primer problema urbanístic de Catalunya.
17: Per cert, alcalde, això necessita una tramitació parlamentària a la normativa o pot ser una acció de l'executiu directament?
16: Depèn dels acords que se n'extreguin i de la voluntat política que hi hagi. Al final és un tema de voluntat política. Tècnicament podem fer de més i de menys. Tant el Parlament com un decret ajudarien. En aquest cas sí que haig de dir, i ho haig de posar en valor, la Generalitat ha fet un avenç amb una modificació de la normativa existent, amb el decret 2/2025, que ens permet una cosa important, que no solucionarà el problema, però sí que es fa un avenç, una petita passa, que són les recepcions parcials d'infraestructures. Fins ara, fins que no es duien a terme la totalitat de les obres d'urbanització que faltaven, no podies recepcionar aquestes xarxes per part de l'Ajuntament. Ara, amb la nova normativa, aquelles obres que estiguin finalitzades, si una urbanització doncs, té xarxa de clavegram, l'Ajuntament ja la podrà recepcionar. Ja se la podrà quedar, sempre i quan hi hagi un informe tècnic i jurídic positiu. Ara bé, això no soluciona el problema. Ho celebro, però no soluciona el problema. Una altra cosa que també celebro per part de la Generalitat de Catalunya és el compromís i les bones paraules per part del president i de la consellera de Territori, que en aquest cas s'han compromès amb el tema de les urbanitzacions. Però a dia d'avui no tenim objectius fixats, no tenim un full de ruta clar i, per tant, els alcaldes i alcaldesses estem amatents i a darrere, doncs, a la mà estesa per anar de la mà i que s'avanci.
17: Albert Pla, alcalde de Sant Cebrià de Vallalta, la comarca del Maresme, gràcies per estar aquí a COPE Catalunya. Bon mesdia, alcalde.
16: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Agropopular. Que tingueu un molt bon dissabte.
18: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.

0: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
1: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
2: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
0: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
2: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
0: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
2: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
0: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
3: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat ara també al teu mòbil.
4: Com a conductor, algú em pot explicar per què els cotxes que circulen pel carrer del mig no són multats amb la mateixa severitat que altres infraccions de trànsit?
3: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
4: Ha parlat d'injustícia social i salarial pels graduats del sector i de les característiques de la seva feina, oi?
5: Sí, pels graduats de treball social.
3: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
6: COPE Lleida 97.4 FM.

0: com cada setmana parlem de hobbies curiosos, aquelles coses que us apassionen i que algunes han acabat esdevenint la vostra professió. M'ho podeu explicar a través del mail camins.catalunya@cope.es o bé a través de l'Instagram Raquel_Camins i ho llegeixo tot. I en aquest cas és un hobby molt curiós. Descobrirem avui un perfil que està fascinant a milers de persones a Instagram. És @alfa.darkwolf. I us preguntareu, què és això? Doncs darrere d'aquest impressionant gos llop negre hi ha la Clàudia, creadora de contingut i apassionada del món caní. Des de Barcelona combina estètica, entrenament i una connexió espectacular amb el seu animal, i el perfil sembla tret d'una pel·lícula de fantasia, però és molt real. Avui volem descobrir què hi ha darrere d'aquest vincle tan especial entre humana i llop. Molt bon dia, Clàudia.
1: Molt bon dia.
0: Clàudia, la primera vegada que vas sortir pel carrer amb ell, quantes persones es van girar amb aquest gos tan especial que tens?
1: Mira, l'Alfa va arribar a la meva vida amb uns 4 mesets. I realment era una coseta petita i molt negra, però això sí, amb unes potes enormes. A més, tenia moltíssima por de tot. La gent sempre em preguntava quina raça era, perquè ja es veia que seria molt gran per al tipus de pota que tenia. I bueno, era un espectacle, perquè tothom em parava, em preguntava, es girava, deia, oi, que bonic, i era com un petit zorrillo. És molt bonic.
0: I quin és el mite més fals que la gent té sobre els gossos llop?
1: Mira, jo crec que la gent pensa que tots són com agressius o impossibles de portar, però no és així. Més bé, amb l'Alfa sí que hi ha gossos llop que, depèn de tant del percentatge de llop que tinguin i tot, potser són una miqueta més difícils de portar. Però jo, la veritat, que he tingut bastanta sort amb el meu i també depèn de com el criïs i tot.
0: I a casa què és? Més llop salvatge o mogut o més sofà i mimós?
1: La veritat que a casa és super tranquil, té moments d'energia, però també té moments de gos alfombra, que dic jo, sobretot també fins i tot als restaurants, que molta gent es sorprèn molt perquè diu, hòstia, un gos llop gran, negre, tan impotent i que el restaurant estigui tan tranquil.
0: I quan el vas portar a casa i el va veure la teva família, què et varen dir?
1: Bueno, va ser un espectacle, però els hi va agradar molt, és un gos molt noble, sí que té les seves cosetes de gos llop més potentes, però és un gos molt noble que tothom que l'ha conegut li ha encantat.
0: I si el teu gos pogués parlar durant un minut, què creus que diria de tu?
1: Pues crec que diria que l'he portat a viure a tot arreu. Neu, muntanya, mar, ha viscut moltíssimes experiències amb mi, sempre m'acompanya a tot arreu, i segurament també diria coses tipo deixa de gravar-me, aunque també tinc de dir que quan veu una càmera sembla que sàpiga posar.
0: I com ha canviat la teva vida des de que vas començar amb el projecte d'Alfa Darkwolf?
1: Pues la veritat que m'ha fet aprendre moltíssim sobre la raça, el comportament, les tres necessitats, i també gràcies a moltíssima gent que m'ha contactat, perquè els gossos llop, pues, al tenir-los tens experiències similars i al final quan et poses amb aquest tipus de contingut a les xarxes acabes aprenent constantment i connectant amb moltíssima gent bastant similar a tu.
0: I quina ha estat la situació més divertida que has viscut amb l'Alfa mentre gravaves, per exemple, alguna història per l'Instagram o algun vídeo?
1: Bueno, sobretot, per exemple, pues, que s'hagi anat darrere d'algun cabirol o darrere d'algun conill. Això sí, mai els ha caçat, però sí que es diverteix molt perseguint els animals pel bosc, això sí.
0: I la pregunta que segurament es fa a tothom, imposa més del que realment és o és és com la idea dels gossos llop que tenim o com sembla les fotos que és tan d'alguna manera imposa, vaja, que dona, fa respecte?
1: Mira, estèticament imposa moltíssim, això és veritat. Però té una mirada, o sigui, té una mirada i una presència molt salvatges perquè té uns ulls molt taronja. Però després amb nosaltres és un tros de pa. Sí que té molta força i és molt brut jugant i és molt potent tant quan corre, potser t'atropella, però també depèn molt pues, com el cries i del vincle que crees amb ell, la veritat. Jo he tingut bastanta sort perquè dins del tipus de gos que és he pogut conèixer pues, moltes coses i he pogut créixer també amb ell.
0: I t'imaginaves quan vas obrir el perfil d'Alfa, Dark Wolf, que tindria tants seguidors o tan bona acollida?
1: No, la veritat que no. Jo vaig començar a pujar cosetes amb ell i sí que és cert que sempre quan vaig pel carrer crida molt l'atenció l'Alfa. Crida molt l'atenció, tothom es para i diu és un llop, és un llop, és un gos llop. I és un gos que crida l'atenció, però sincerament m'ha sorprès en positiu les xarxes socials.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Clàudia, per venir-nos a explicar, gaudir molt temps de l'Alfa i a seguir endavant també amb la pàgina. I jo des d'aquí animo aquells que tingueu aquell hobby, aquella passió, que també m'ho expliqueu a través de camins.catalunya@cope.es o a través també de l'Instagram de Raquel/Camins. I moltíssimes gràcies, Clàudia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: ara farem un viatge lingüístic fins a Amèrica per descobrir paraules que han entrat a la nostra llengua des de fa segles. Parlarem de mots tan quotidians com xocolata, tomàquet o canoa, que tenen orígens ben llunyans. Descobrirem d'on provenen, com van arribar fins aquí i com s'han integrat en el català que parlem cada dia. Una secció plena d'història, curiositats i paraules que han travessat oceans per formar part del nostre vocabulari, i ens ho explicarà el professor d'Adrià, el professor de català, l'Adrià, de la web online Jo Aprenc Català. Molt bon dia, Adrià.
1: Bon dia, Raquel. Aquesta setmana, com bé has dit, parlem de paraules que fem servir cada dia i que van arribar al català des de l'altra banda de l'Atlàntic, normalment mitjançant el castellà. Quan pensem en l'arribada dels europeus a Amèrica, sovint pensem en mercaderies, aliments, civilitzacions antigues o colonialisme, però també van viatjar paraules, i algunes s'han integrat tant a la nostra llengua que ja ni ens plantegem que vinguin de tan lluny. Comencem per una de les més estimades, que és la xocolata. La paraula ens arriba a través del castellà d'una llengua indígena de Mèxic que s'anomena nàhuatl. I és curiós perquè el producte original era molt diferent del que coneixem avui. No era una rajola dolça ni unes postres, sinó una beguda sovint amarga elaborada amb cacau. Avui costa imaginar la nostra cultura sense la xocolata, però tant el producte com la paraula van arribar d'Amèrica. I ja que parlem de xocolata, també parlem del cacau. El mot procedeix igualment de la mateixa llengua, de Mèxic. El cacau era un producte molt valuós per diverses civilitzacions precolombines i, de fet, en alguns llocs fins i tot s'utilitzava com a moneda. Una altra paraula molt habitual és tomaca. També prové del nàhuatl, concretament de xitomatl. Significava fruit amb melic. Quan aquest fruit va arribar a Europa, va despertar moltes suspicàcies, perquè durant força temps hi havia qui es pensava que podia ser tòxic. Avui, en canvi, és difícil imaginar la cuina catalana sense tomàquets, pa amb tomàquet inclòs. Recordem que en català normatiu podem dir tomaca, tomàquet, tomata, tomàtic, tomàtica o tomàtec. Una altra incorporació americana és alvocat, que no s'ha de confondre amb la professió advocat. L'aliment també ve del nàhuatl i l'advocat s'ha posat molt de moda aquests últims anys, però la paraula fa segles que forma part de les llengües europees. I si hi ha una paraula que probablement heu fet servir fa poc, és xiclet. El mot prové de xictli, avui em costa una mica de dir aquestes paraules, que designava una resina enganxosa que es mastegava. Amb el temps, la paraula va acabar designant el producte que coneixem actualment. Per tant, cada vegada que masteguem un xiclet, estem fent servir una paraula que va néixer a Mèxic fa segles. I acabarem amb canoa. Aquesta paraula no prové del nàhuatl, sinó d'una llengua indígena del Carib que s'anomena Arawako Taino. Literalment, canoa vol dir vaixell d'un pal. Els europeus la van aprendre quan van arribar a aquelles terres i la van incorporar ràpidament perquè necessitaven una paraula per designar aquella embarcació. És un bon exemple de com les llengües adopten paraules noves quan descobreixen objectes o realitats que no coneixien. Si us hi fixeu, totes aquestes paraules tenen una cosa en comú. Van arribar juntament amb productes, costums, objectes desconeguts fins aleshores a Europa. No es va importar només la tomaca o el cacau, també es va importar el nom. Així que la propera vegada que mengeu xocolata, que prepareu una amanida amb alvocat o mastegueu un xiclet, penseu que esteu fent servir paraules que van començar el seu viatge fa segles a milers de quilòmetres d'aquí. I si us agraden aquestes històries que amaguen les paraules, em podeu seguir a Instagram, Jo Aprenc Català, on cada setmana comparteixo curiositats, expressions i dubtes de llengua catalana. I si voleu aprofundir en els errors més habituals i descobrir moltes altres curiositats lingüístiques, també podeu fer una ullada al meu llibre Clar i Català, Barbarismes i Barbaritats del Català i com pots evitar-los.
0: I és curiós, Adrià, perquè el fet d'aprendre una llengua no només és conèixer el vocabulari, l'ortografia, sinó també la història de les seves paraules, aquestes etimologies, aquestes històries que ens expliques que són tan interessants i que sovint desconeixem.
1: Saber d'on venen les paraules ens permet entendre molt millor per què ho anomenem d'aquesta manera, o fins i tot quan estem aprenent una llengua estrangera, De vegades, si coneixem bé la nostra llengua, ens serà més fàcil entendre. Per exemple, si algú aprèn alemany i veu que les estructures poden semblar molt, molt diferents, però si miram la nostra llengua dius, ostres, també certa similitud tenen. Per exemple, quan utilitzem prefixos, quan utilitzem sufixos, que són d'origen llatí o grec, veiem que tenen un significat concret, i a l'alemany també passa el mateix. Llavors, aprenent o coneixent millor la nostra llengua també ens pot ajudar a aprendre les altres.
0: Doncs, Adrià, moltíssimes gràcies, com sempre, com cada dissabte, per ser amb nosaltres, i t'esperem el dissabte vinent.
1: Fins dissabte vinent, que passeu bon cap de setmana.
2: Esteu escoltant Cap de Setmana
3: amb Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
4: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
5: 44.557, 44557, serie 116, 116.
4: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueltazo fin de semana. 11. Bien jugado.
6: Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
7: ¿Por qué Calama ha decidido imputar ahora a Alba y Laura Rodríguez Espinosa? La explicación técnica se basa en el informe de la UDEF y en el auto que sitúa la empresa What the Fuck, la de las hijas, como una sociedad instrumental diseñada para blanquear los pagos que presuntamente recibía Zapatero por utilizar sus influencias.
8: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
9: De lunes a viernes desde las 6.
10: Este verano la gran pregunta es...
11: ¿híbrido o eléctrico?
10: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
12: Este verano haz tu mejor jugada.
13: Hasta el 28 de junio, comprando electrónica y electrodomésticos en El Corte Inglés e Hipercore, te regalamos hasta 550 euros para alimentación.
12: Compra electrónica y electrodomésticos y del 29 de junio al 31 de julio llena tu carro gratis en el supermercado El Corte Inglés, Hipercore y Supercore.
13: También en web y app, consulta condiciones y modelos participantes.
14: ¿Estas vacaciones quieres un 50% de descuento en tu consumo de la luz para esa casa a la que siempre vuelves? Contrata el plan Volver y vuelve a tu casa de la playa, del pueblo o de la sierra con más ahorro y más ganas. Con el plan Volver de Iberdrola, disfruta de tu consumo de luz al 50% en tu casa de verano. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
15: Para hacer la compra bien hay que ir a
16: tu sofá en el campo con el 15% de descuento en todos los televisores TCL. Válido en hipermercados y carrefour.es. Solo del 19 al 22 de junio.
15: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: ¿Estás escuchando?
3: COPE Lleida.
2: 97.4 FM.
17: Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugiesclimàtics o al telèfon 010.
18: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
15: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
16: Este partido hace un doblete con nuestros precios imbatibles, como en la sandía entera rallada Carrefour el mercado a 65 céntimos el kilo y la pechuga entera de pollo Carrefour el mercado a 5 euros con 29 el kilo.
15: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
20: Emprendedor, ¿estás ahí? ¿Necesitas cerrar tu negocio, refinanciarlo o gestionar tus deudas? Área Jurídica Global te trae la solución. El despacho de abogados y financieras que te ayuda a empezar con tu nueva vida llamando al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Llegar a fin de mes es un derecho. Gestionar tu negocio sin deudas puede ser una realidad. Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses. COPE Catalunya i Andorra.
0: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
21: ¡Claro que sí!
0: Con el mayor despliegue de la radio. Con los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
22: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
0: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
23: Allá donde esté la noticia va a estar COPE.
0: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
24: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
0: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
25: Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
26: ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
27: ¿De perderte tu programa favorito en el coche?
26: Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
27: Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
28: Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
26: Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
27: Compatible con CarPlay y Android Auto.
5: ¿Te has fijado en que siempre nos preocupamos por la flacidez de la cara y nos olvidamos del resto del cuerpo? Pero la piel está en la cara y en el cuerpo. Al igual que en el rostro, también pierde firmeza. Lico Cosmetics tiene tratamientos reafirmantes para brazos, vientre y pecho. En Lico Cosmetics han desarrollado Retinol Firming Serum, un serum corporal para mejorar hasta un 55% la firmeza de tu cuerpo. Formulado a base de retinol microencapsulado y péptidos que hacen que el serum de Lico sea un imprescindible en la rutina de cuidado de muchas mujeres. Si quieres reafirmar tu cuerpo, pídelo ya en licocosmetics.com.
29: A COPE Catalunya.
30: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
31: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
32: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
2: Setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
5: I atenció als que us agrada fer rutes, perquè ara m'acompanya el Jordi Simorte, creador del canal de YouTube Ruteros Mochileros i també molt actiu a TikTok, a l'Instagram. De fet, apareix a tot arreu ja, comparteix les seves rutes, aventures, paisatges espectaculars del nostre territori. Després de tornar a recórrer la Costa Brava a peu, ensenya camins, cales amagades i experiències reals perquè tothom pugui descobrir la muntanya i el senderisme d'una manera propera i segura. Amb GPS, vídeos i molta passió per la natura, s'ha convertit en tota una referència per als amants de les rutes i les escapades. A més, continua sumant reptes i seguidors, també. En aquest cas, reptes com els 100 cims de la FEC i mantenint viva la seva tradició de pujar la Pica d'Estats cada estiu. Molt bon dia, Jordi.
33: Hola, bon dia, Raquel.
5: Jordi, primer de tot, enhorabona, perquè crec que, bueno, cada cop sou més seguidors a Ruteros Mochileros.
33: Sí, sí, això ja comença a ser una bola de neu, però bueno, jo molt animat, i a més que m'avala molt perquè ja saben els seguidors que jo no demano seguidors. El que vull és que vagin al darrere i jo ho gaudeixin.
5: Però és que a més ho expliques tan bé. Acabes de tornar, de fet, a recórrer tota la Costa Brava a peu. Què té aquesta ruta perquè hagis volgut repetir una experiència tan exigent?
33: Mira, Raquel, perquè és espectacular. A més, l'he fet, com tu dius, dues vegades. L'he fet de nord a sud, des de Portbou fins a Blanes, als 211 quilòmetres, i la vaig fer al revés, de sud a nord. Què vol dir? Que canvia moltíssim. Quan fas una ruta a la dreta o a l'esquerra, pots fer una ruta de 2 hores, o si la fas a la dreta, 3 hores. I ara l'estic fent molt aleatòriament. Vaig a un punt, alterno 105, me'n vaig a fer altra cosa... I, bueno, miro de quadrar, de fer cosetes per nens, per la família, com que veig que cada tinc més gens i moltes peticions via missatges, doncs intento adaptar-me una miqueta a la gent i a gaudir-ho amb ells.
5: Depèn de com la fas aquesta ruta, segons el vent vas més ràpid o menys, no? Ah, de Portbou, si surts de Portbou...
33: Sí, el temps el miro també, el miro amb prudència.
5: A les teves xarxes mostres molt més que paisatges. També expliques com fer les rutes amb seguretat i, a més, prepares tot el contingut i ho comparteixes. Però com ho fas per preparar-ho tot? Perquè sembla que tot tan senzill, per això ha de tenir moltíssima feina darrere.
33: Sí, sí. Tinc que dir que cada vegada és més fàcil. O sigui, jo penso que l'objectiu principal és la seguretat. Perquè bueno, últimament estic fent moltes cosetes per sortir en canalla, en família i tal, i no voldria jo enviar gent a llocs on puguis emprendre mal o perdre's. Llavors, bueno, preparo molt bé les rutes. Llavors, dic, aquesta setmana prepararé rutes per anar amb la canalla. Explico el tema de les banderes, perquè vagin explicant el que són els nens, que bueno, els adults anem per les carreteres, sabem el que és una autopista, una autovia, una carretera local, i en canvi, quan anem per la natura, ens trobem aquelles famoses banderetes grogues, blanques, vermelles, verdes, i tenen el seu significat. Algunes són locals, altres són de llarg recorregut, i una miqueta ho preparo tot amb les noves tecnologies, aplicacions, i bueno, jo també tinc que dir que també a vegades que ja com vaig fent passant pels postos i fent els vídeos, ja tinc molt clar, ja més o menys ja visualitzo el vídeo i bueno, tinc que dir que cada vegada és més fàcil i bueno, també m'adapto una miqueta al que veig que està agradant molt a la gent.
5: Molta gent coneix el Wikiloc però no sap realment com funciona. Per què recomanaries aquesta aplicació a algú que comença a fer el senderisme?
33: Mira, aquesta aplicació és ideal perquè, bueno, el Wikiloc, per fer un exemple ràpid i que tothom entengui, és com muntar-te el teu vehicle últimament, aquesta és la nova generació, que agafes el navegador, li dius on vols anar i pràcticament el que vas és gaudint del camí perquè et va dir dret, esquerra i tal. Jo el que faig és passar per rutes, gaudir-les, a més les enregistro via GPS, ja sigui amb GPS global, i llavors també el que faig és enregistrar-les amb el que és amb el Wikiloc. El Wikiloc què és? Pues és agafar la ruta d'algú que ja l'ha fet, que t'ha dit s'ha d'anar per aquí a la dreta, a l'esquerra, i llavors tu el que fas, si és principiant, quan et passes aquesta aplicació, que a més són gratuïtes, i segueixes la ruta i una vegada vas a la dreta i t'equivoques i t'estàs equivocant del camí que ja t'ha marcat algú que l'hagi fet, pues t'endreça, et diu t'estàs equivocant, anar a l'adreça, et surt un avís, pots veure on hi ha un pont d'aigua, té un sinfín de coses que penso que per el que és l'aplicació, que qualsevol aplicació tal posa baixada de qualsevol portal, és una passada sobretot per començar.
5: I estàs fent el repte dels 100 cims de la FEC i ja en portes més de la meitat. Quin cim t'ha sorprès més fins ara i quin record guardes amb més estima, Jordi?
33: Mira, el cim que jo diria a la gent heu d'anar-hi, perquè és brutal, i a més el vaig trobar de casualitat, perquè vaig començar a fer, estic fent trams de la Transpirenaica, i la Transpirenaica, si la fas de dreta del mar Mediterrani, al Mar Cantàbric, comences des del que és el Cap de Creus. I estava fent la primera ruta, que era del Cap de Creus fins a Llançà, i ostres, i sempre veia un castell allà dalt, allà al costat del monestir de Sant Pere de Rodes. I així es mira, diu, ostres, si és el castell de Saverdera i està dintre dels 100 cims. Evidentment, vaig trencar la primera etapa de la Transpirenaica, vaig pujar dalt, i quan vaig estar allà dalt, vaig al·lucinar. O sigui, una vista de 360 graus, on veus tota la gola del Ter, veus tot el Golf de Roses, veus Port de la Selva des de dalt, la vista d'ocell, que és una passada, veus Llançà, llavors et gires cap al nord i veus el Canigó, tota la serralada Pirenaica, veus tot el que és el castell de Torroella Montgrí, veus Pals, és una passada. I jo recomano molt a la gent que vagi als castells, perquè clar, eren postos defensius, on el que primàvament eren les vistes. És una passada, tinc molt bon record d'aquesta ruta.
5: Ruteros Mochileros, que és la pàgina del Jordi, que us recomano que entreu tant a l'Instagram, al TikTok com al YouTube, sempre defenses que caminar és una activitat per tothom. També per famílies amb nens? Quines rutes, per exemple, recomanaries per descobrir la natura aquest estiu sense necessitat de ser un expert?
33: Mira, una que està molt adaptada pràcticament, ja sigui jubilat, nens, grans, petits, i es pot fer de diverses maneres. És una ruta que, a part, està molt bé perquè a més té una esplanada molt gran per a poder aparcar, és el castell de Torroella de Montgrí. És un castell que segurament molta gent ha vist, i és un castell que tenim aquí al Baix Empordà. És una ruta on d'una horeta amb un desnivell no molt potent. Llavors aquí aquesta ruta la pots alternar. Si ets més expert la pots fer més difícil i anar a fer la ruta a les Tres Ermites i fer la grimpada al castell per la part nord, que vos has de fer una miqueta de grimpada, i si la fas amb nens, posa un caminet on passes per tres ermites molt boniques, i allà quan arribes al coll de la Creu Tomba, de la Creu Tombes, i a part el castell està molt guapo, el puges a dalt, i això, sobretot les Illes Verdes. És brutal. Una vista, el que és l'Estartit, espectacular. I bueno, és molt fàcil. És buscar qualsevol pàgina web. Pàrquing del castell de Torre de Montgrí, et portaré allà i a gaudir.
5: I per acabar, Jordi, després sí. De la Costa Brava i de tots aquests reptes, quins projectes tens ara mateix al cap per Roteros Mochileros?
33: Aviam, sí o sí, la que cau cada any és la Pica d'Estats, que ja en porto 9 i vaig a la desena. I aquesta la faré molt especial perquè la vull fer des de la part francesa. Espero que m'estan escoltant aquí el meu amic Álvaro Prim, que s'apunti com es va apuntar la primera i em porta 5 amb mi. I després, sí, tinc intenció de... Tinc una espineta clavada l'any passat que volia fer la Neto i vaig passar el Covid i no vaig poder fer i va vindre llavors es va tancar ja la finestra, van vindre les nevades i com que va ser una miqueta perillós pel tema de les allau, ho vaig deixar per aquest any. Llavors tinc un projecte entre mans que a més fa 2 setmanes vaig fer una entrevista molt maca al Jordi del geocaching i tinc intenció d'introduir el geocaching perquè com que hi ha tanta família que està fent les meves rutes, introduir el joc del geocaching, que és per iniciar la gent a el que és la geolocalització, que siguin una mica més experts en no perdre's i tracta també amb una aplicació tipus Wikiloc. A més, anirem agant tresorets i que veïn les famílies amb els nens i els veïn buscant. Bueno, tot això ja ho explicarà a les xarxes, perquè aquí no tenim gaire temps, si no t'agafaré tot el programa, però és una cosa xula que faré de cara a la canalla.
5: Doncs des d'aquí us animo, perquè el Jordi té un cor enorme i altruista i gràcies a la seva feina són moltes les famílies que podem gaudir, persones que podem gaudir de les seves rutes, explicacions, i que ens ho posa fàcil perquè doncs, visitar la Costa Brava, visitar la natura, caminar i veure llocs nous sigui més senzill. I Jordi, des d'aquí et vull donar les gràcies en nom de tots els seguidors de Roteros Mochileros, que jo també m'incloc, i també gràcies per venir a explicar-nos en el programa.
33: Bueno, i que sàpiguis que has de vindre a fer una ruta amb mi, hem de fer una quedada, encara que sigui tot l'equip de treball d'aquí de la COPE, i us faré d'aquí, us portaré algun puesto en plan sorpresa, us ensenyaré alguna ermita o algun indret d'aquests amagats de la Costa Brava xulo.
5: Doncs des d'aquí sellem aquest repte i el penjarem a l'Instagram. Fet.
33: Molt bé.
5: Una abraçada, Jordi.
33: A vosaltres, gràcies.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.

I la reutilització i el reciclatge tornen a ser els protagonistes a Arenys de Mar amb una nova edició de la festa organitzada per l'Associació de Veïns i Veïnes d'Arenys de Mar, la BAM. Des del xifrer fins a la plaça de l'Església, la ciutadania està convidada a descobrir articles reutilitzables i en bon estat a preus populars. Una iniciativa que promou el consum responsable, la reducció de residus i la lluita contra el canvi climàtic. I avui en parlaré amb el representant i dels veïns i les veïnes d'Arenys de Mar, de l'Associació de Veïns i Veïnes de la BAM, el Carles Esquerra, que ens

0: Arenys de Mar.
1: Bueno, li diem festa perquè nosaltres creiem que és molt important celebrar que els veïns i les veïnes pues, reciclin i reutilitzin. L'objectiu principal pues, és això, és intentar convèncer, o intentar, no convèncer, sinó convidar els veïns i les veïnes a que mantinguin els articles, les coses a casa en bon estat i que els mantinguin ja et dic, de manera que estigui correcta per després poder-li donar un altre ús si es deixa de fer servir. La nostra intenció, el nostre objectiu però doncs que la gent es conscienciï de la importància de no haver de comprar coses noves quan es poden mantenir les coses velles.
0: Clar, i com contribueix una iniciativa com aquesta a fomentar els hàbits més sostenibles i a reduir l'impacte ambiental?
1: Doncs mira, nosaltres ja des dels més petits els convidem a sobretot que mantinguin en bon estat les joguines, els llibres. Moltes famílies també cuiden molt la roba, perquè llavors aquesta roba es pot vendre en aquest mercat a preus molt baratos. Les joguines hi ha nens que les poden tornar a utilitzar i contribueix sobretot a això, que moltes famílies puguin comprar articles nous que no tenien, nous en tema, nous per les famílies, que són de segona mà, però són nous per ells, i poder, ja et dic, poder renovar una miqueta el que és el parc que tenen ells de joguines, de roba, inclús de llibres, d'eines, etc. Vull dir, l'objectiu és aquest, és intentar pues, convidar els veïns a que pensin sobretot en la importància de no sobreconsumir en aquest mercat tan marcat per al consum.
0: De fet, Carles, és el que hem fet tota la vida. Quan s'espatllava una sabata anàvem al sabater, quan s'espatllava un vestit ho cosíem, miràvem d'arreglar les coses. No era com avui en dia que hi ha un petit forat o el que sigui es llença. I jo me'n recordo d'aquella frase de les àvies de si haguessis passat una guerra, això no ho faries. Sí. Perquè, clar, al final és el fet de valorar les coses i que gràcies a aquest mercat doncs també recupereu el fet això de donar valor a les coses i donar-hi aquesta segona vida que és important. I, a més, de la vessant ecològica, quin valor social té donar aquesta segona vida de la que parlàvem als objectes i facilitar-ne l'accés als preus populars?
1: Doncs mira, creiem que el valor és doble, perquè tenim moltes famílies que són sòcies, bueno, veïns i veïnes que són sòcies, i quan es fan sòcies tenen la possibilitat, sense pagar cap quota mensual ni res, perquè nosaltres som una associació molt oberta i no cobrem quotes a ningú, de posar una parada en el nostre mercat per poder vendre els seus articles. Llavors, aquesta família, que pot ser vulnerable o no, es pot treure uns calerons que ajudin a tirar a final de mes. I per l'altra vessant tenim doncs, la gent que pot comprar, que també ens trobem moltes famílies i sobretot molts immigrants que poden comprar articles com roba, com joguines, per poder enviar als seus països o inclús per, ja et dic, per renovar els armaris dels nens que creixen de seguida i en un mes o en dos mesos et passen de una talla 42 a una talla 44 de peu, i això pues, és important tenir aquestes opcions i aquesta, no? aquesta manera de poder gestionar la falta d'armaris o la falta de joguines amb preus populars.
0: Quina invitació faries als veïns i veïnes perquè participin en aquesta jornada i quins són els reptes de futur que teniu a l'ABAM en matèria de sostenibilitat?
1: Doncs mira, nosaltres el que volem fer és convidar els veïns que vinguin al Mercadillo d'en Plaza, que trobaran articles en molt bon estat i molt baratos, es sorprendran de la quantitat de coses que hi ha, inclús poden trobar coses de col·lecció, com roba vintage dels anys 80, 90, i es pot trobar discos, casets, de tot, i els reptes del futur pues, és seguir lluitant contra el canvi climàtic, i ara mateix pues, estem fent una campanya que es diu Recull 3 plàstics, que convidem a la ciutadania que vagi pels rials o per les platges a recollir, encara que siguin 3 plàstics, per poder ajudar a netejar el que són el nostre entorn. I també estem recolzant una comunitat energètica local perquè creï la seva pròpia energia. Llavors, tenim diversos reptes oberts, però no tanquem a tenir-ne més ambiciosos.
0: Doncs Arenys de Mar, a més, és una població molt bonica, tot el Maresme, de fet, bueno, cada poble té el seu encant,
1: i
0: tant, però que no només, volia dir que no, a part de ser una iniciativa veïnal, que s'hi poden atensar tots els, doncs, la gent de Mataró, de Llavaneres, de Premià, tothom aquell que vulgui visitar doncs, aquest Mercadillo en Plaça també pot ser convidat, com diuen, totalment. Com més serem, més riurem, no?
1: Totalment, no, i això és...

0: ja portem 4 anys en aquest mercat i hem calculat que portem ja uns 8.000, 9.000 articles retornats a la vida útil, que això són articles que anirien a parar les escombraries i gràcies a aquest mercat, doncs mira, han tornat a tenir un altre ús que si no, no tindrien. I estem molt contents i molt orgullosos, doncs, de poder participar en aquesta lluita contra el canvi climàtic.
1: Doncs moltíssimes gràcies al Carles Esquerra i per participar aquest dissabte en el programa explicant-nos més coses sobre el Mercadillo en plaça i per aquesta bona iniciativa que teniu els veïns d'Arenys de Mar. Una abraçada molt gran.
0: Igualment, moltes gràcies.
2: Esteu escoltant Cap de Setmana
3: amb Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
1: Tot puja, la gasolina, la compra als restaurants, però a www.buscaunxollo.com continuen trobant escapades des de només 17 o 19 euros. Atenció, aconsegueixen gràcies a anys de negociació amb hotels, comparant preus constantment i llançant ofertes exclusives per temps limitat. Si veieu un bon xollo, no us ho penseu gaire perquè els millors preus no acostumen a esperar. www.buscaunxollo.com. Si aquest estiu somies amb les aigües cristal·lines de Grècia, avui et portem una experiència viscuda en primera persona. L'Aida acaba de tornar d'un creuer per les illes gregues i el Mediterrani Oriental i ens explicarà com és descobrir Santorini, Mykonos o Rodes sense canviar d'hotel ni fer maletes cada dia. Una manera còmoda, completa i cada cop més popular de viatjar gràcies a www.solocruceros.com. També ens avançarà alguns detalls del nou vaixell del Royal Caribbean, el Legend of the Seas, i atenció perquè hi ha una promoció exclusiva a www.solocruceros.com per als oients del programa fins al 30 de juny, que ara l'Aida ens revela. Molt bon dia, Aida.
4: Hola, bon dia.
1: Aida, acabes de viure aquesta experiència en primera persona. Quina va ser la teva primera impressió quan vas començar aquest creuer per les illes gregues?
4: Doncs sí, acabo de tornar de fer un creuer per les illes gregues i bueno, al final sempre has escoltat parlar de les illes gregues i una vegada estàs allà doncs és increïble, no? Només pujar al vaixell i veure el mar, no? Les vistes, inclús les postes de sols, és una sensació de llibertat. Jo personalment he estat a Kusadasi, que bueno, Kusadasi forma part de Turquia i es poden anar a les famoses ruïnes d'Éfeso. He estat a Rodes, he estat a Creta, he estat a Mykonos, Santorini i Milos, no? I cada lloc és molt especial.
1: I si haguessis de destacar algun moment o alguna imatge que t'hagi quedat gravada, quina seria?
4: Doncs és difícil, perquè al final quedar-se només en un moment és complicat. Cada escala, com comentava, té el seu encant, però bueno, al final, quan parlem de Grècia, sempre ens ve al cap així Mykonos Santorini. Santorini doncs, per les seves casetes blanques, les cúpules, les vistes, Mykonos pels famosos molins, l'encant mediterrani, les postes de sol. Però personalment et diria que Milos. Milos és una illa molt tranquil·la, és petitona, té molta història i molta cultura, més de 74 platges, i potser és l'illa que més em va agradar i més em va sorprendre.
1: Pues moltíssima gent es planteja fer les illes gregues i alguns per lliure. Després de la teva experiència, quins avantatges té fer aquest recorregut amb creuer?
4: Sí, aviam, fer un creuer per les illes gregues jo ho recomano al 100%. Tens la comoditat de tenir-ho tot, de cada dia llevar-te a un port diferent. Inclús els creuers arriben a el que és a la mateixa ciutat. Clar, i al final, si tu mires un viatge així més per lliure, t'has d'estar preocupant d'hotels, de ferris, que el ferri més ràpid és de més o menys 2 hores, que pot arribar inclús fins a 8 hores, depèn de quina illa. Els avions d'estar abans, 2 hores inclús per facturar maleta. I amb un creuer, en una setmana, coneixes moltes illes i tens la sensació de... Bueno, no tens la sensació en aquest sentit d'anar carregant, no?
1: I de fet, heu de consultar Entreu-hi perquè val la pena, tant a l'aplicació del mòbil com a la pàgina web www.solocruceros.com, perquè tenen els millors preus. I parlant de preu, que això és el que estem pensant molt tots, de quins preus estaríem parlant per fer una ruta com aquesta, Aida?
4: Doncs mira, de cara a aquest estiu encara tenim alguna promoció, ja no queden tantes, però alguna podem tenir, no? Pues podem partir més o menys sobre un preu d'uns 660, depèn amb la naviera, evidentment, i dins d'aquests 660 euros per persona ja inclou tot el tema de l'allotjament, les tasses d'embarcament i els impostos i la pensió completa. Aleshores, bueno, qui encara s'ho estigui pensant, recomano que ens truqui perquè bueno, és una molt bona opció.
1: I, Aida, sabem que properament assistiràs al creuer inaugural del nou Legend of the Seas de Royal Caribbean. Què representa aquest nou vaixell i què ens pots avançar?
4: Sí, tenim la sort, tinc la sort personalment de poder anar a la inauguració que comença el dia 29 d'aquest mes de juny des de Màlaga i bueno, al final és un vaixell molt esperat per tothom, molt esperat per nosaltres, molta il·lusió, serà el vaixell més gran del món, una nova generació, classe Icon, està pensant per tothom. I tenim la sort realment de tenir-lo des de Barcelona. La primera sortida es fa el dia 2 d'agost i, bueno, com comentava, amb moltes ganes i amb moltes ganes de que els nostres clients ho puguin disfrutar.
1: Ostres, això no ens ho podem perdre per res del món, eh? 3W, ja ho sabeu, solocruceros.com. I Aida, quina és la promoció especial que teniu preparada per als oients del programa fins que la podem aprofitar?
4: Exacte, tenim una promoció fins al dia 30 de juny, vale? Que per a tots els oients del programa, si fan una reserva a través de la pàgina web de Solo Cruceros o inclús de l'aplicació, per viatjar aquest estiu, aplicant el codi ESTIU6, vale? 6 amb número, se'ls hi pot aplicar un descompte en diferents navieres. Vale, aleshores...
1: Això és un regalàs ja, eh?
4: Sí. Però com comentava, és limitada, vale? Fins al dia 30 de juny, molt important, és un 6% de descompte amb el codi ESTIU6.
1: Doncs ja ho sabeu, el codi ESTIU6, que premia els oients del programa gràcies a 3w.solocruceros.com. I Aida, moltes gràcies per venir-nos a explicar aquesta experiència a les Illes Gregues. Segur que molts hi anirem aquest estiu gràcies a solocruceros.com i t'esperem el dissabte vinent.
4: Segur que sí, ens veiem el dissabte vinent. Moltes gràcies.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
1: Arribem al primer cap de setmana de l'estiu i Catalunya es vesteix de festa amb mercats, fires i activitats per gaudir a l'aire lliure. Prenem nota perquè hi ha propostes per tots els gustos. Comencem a Sant Fruitós del Bages amb el Mercat de la Terra, una cita amb els productes de proximitat, l'artesania i el consum responsable. Un espai ideal per descobrir sabors locals i connectar amb els productors del territori. A Mataró tornem els dissabtes de mercats, parades, comerç de proximitat i activitats que omplen els carrers de vida. Una proposta perfecta per passejar, comprar i gaudir de l'ambient de la ciutat. També dissabte, a Santa Maria de Palautordera, trobem el seu tradicional mercat setmanal, productes frescos, artesania i l'essència dels mercats de tota la vida en una jornada plena d'activitats i de proximitat. I diumenge, també ja us ho avanço, perquè aquells que ja tingueu planificat avui dissabte, demà pugueu pensar què fer. A Lliçà d'Amunt, el Mercat Setmanal convida a sortir al carrer, una oportunitat per comprar productes locals, passejar i compartir una estona agradable amb família. A Santa Margarida i els Monjos arriba el Mercat dels Diumenges, també demà, parades variades, ambient familiar i una oferta comercial que converteix el matí de diumenge en una cita imprescindible. A les Masies de Voltregà, el Mercat Setmanal continua sent un punt de trobada del municipi, on hi ha doncs, també productes de proximitat, tracte directe amb les parades i una proposta autèntica i molt propera. Anem cap a Arenys de Mar, on hi trobarem el Mercadillo d'en Plaça, que omple el passeig de creativitat, artesania, disseny i complements i també productes originals en un mercat amb molta personalitat pròpia i molt d'encant. I una de les cites destacades del cap de setmana és la Fira del Solstici de Santa Cristina d'Aro, una celebració que dona la benvinguda a l'estiu amb artesania, activitats culturals i un ambient festiu inspirat en la màgia de la nit més curta de l'any que tenim aquí a tocar. I acabem a Vilanova d'Escornalbou amb la Fira Medieval de l'Arbocet. Cavallers, artesans, espectacles i recreacions històriques transportaran els visitants a l'edat mitjana en una jornada plena de tradició i d'entreteniment. I parlant de fires i festes, tot i que és dissabte i encara falten uns dies, doncs jo des d'aquí us vull desitjar que passeu una feliç revetlla de Sant Joan, ja que és la setmana vinent i que la gaudiu molt. I fins aquí l'agenda de fires i festes d'aquest cap de setmana. El més important és compartir aquests bons moments doncs, amb la família, amb els amics, les persones estimades o recordar aquelles activitats que has fet amb tu mateix o tu mateixa, si estàs sola o sola, i perquè la vida al final, com sempre diem, és aquest còmput de moments i jo t'agraeixo també compartir aquests moments aquí amb tu, allà on siguis, aquí en el programa.

0: Esteu escoltant Cap de Setmana
1: amb Raquel Camins.
0: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
2: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites...
3: Escoltem la cançó Et prometo d'Ivan Herzog, que parla d'un amor sincer i profund amb la promesa de ser-hi sempre malgrat les dificultats. Transmet emocions íntimes i esperança amb un to tendre i molt personal, i escoltant-la et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te en aquest dissabte. Jo sóc la Raquel Camins i queda't amb mi fins ara.
2: Et prometo un petó de bon dia i sent de bona

0: que no s'estimen bé. Sobre
1: cap de setmana.
2: Raquel Camins.
1: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
3: Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4: 16, 27, 37, 42 y 45. Soles 5 y 12.
3: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
5: Sería genial arrancar el verano con coche nuevo, ¿verdad? Deja de soñar y estrena un Opel con todo el diseño y la tecnología alemana. Llegan los Opel Days, con condiciones únicas en toda la gama de turismos, solo hasta fin de mes. Infórmate en tu concesionario más cercano. ¡Corre, que vuelan! Más en opel.es.
6: ¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
7: La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
8: Vacaciones, sol, agua. ¿Puede haber algo más divertido para los peques?
9: ¿Los juguetes?
8: Sí, y para que disfruten más de ellos, hasta el 30 de junio todos tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés.
9: Bicicletas, hinchables, juegos de agua y arena.
8: Todos los juguetes con un 25% de regalo para comprar más juguetes del 1 al 30 de junio en el Corte Inglés.
9: En tienda web y app.
10: Este verano la gran pregunta es...
11: ¿híbrido o eléctrico?
10: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
1: ¿Estás escoltant?
12: COPE Lleida.
1: 97.4 FM.
13: Bote, si quieres conseguir tu peso y mantenerlo en el tiempo, no dejes de llamarnos.
14: Escribe un WhatsApp al 654-300-525 o starbene.es.
15: Este verano Barcelona se vive desde las alturas. Disfruta de vistas 360 grados y el mejor ambiente en Black Marina, la terraza del Hotel Eurostars Gran Marina. Viernes y sábados desde las 5 de la tarde con sesiones DJ. Y no te pierdas las noches de Cuba, música en directo y cena a la brasa. Black Marina, donde el verano suena mejor.
16: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
17: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral. Cabedo, Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo y en cabedo.com, también en Madrid y Valencia.
18: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
19: Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses. COPE Catalunya i Andorra.
20: En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
21: José Luis Río Zapatero se baja del coche, saluda a los periodistas, se gira, levanta la mano con su sonrisa inefable y enfila el camino de las escaleras.
22: ¿El ruido de fondo son de fans o de contra fans?
21: Son ciudadanos que están testimoniando su descontento, por decirlo con sutileza.
1: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
20: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
23: Oh.
0: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
2: ¡Claro que sí!
0: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
12: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
0: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
23: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
0: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
24: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
0: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
25: Son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
26: Con Cristina López Schlichting, La Última Hora en fin de semana.
27: COPE, estar informado.
25: Qué pena, por Dios. Ha muerto el segundo niño de los tres que ayer fueron rescatados en una playa de Tarragona, Antonio Rai.
28: Sí, se trata de un adolescente de 13 años al que los equipos de emergencias tuvieron que sacar del agua cuando se encontraba bañándose en una zona rocosa de la playa de La Arrabasada. Es el segundo menor que fallece a consecuencia de este accidente. El primero fue su amigo, un chico de 12 años, que fue rescatado sin vida, y el tercero se encuentra ingresado en el hospital en estado crítico, David Casado.
29: La consternación y la tristeza continúan instaladas en Tarragona tras la muerte de un menor de 12 años este pasado viernes. Hace apenas unos minutos se ha confirmado la muerte de otro de los dos ingresados. Es uno de los menores de 13 años que estaba en estado crítico en el hospital Joan 23. Los tres adolescentes se encontraban bañándose junto a otros tres chicos en una zona bastante rocosa conocida como la Cova del Gros, situada entre la playa de La Arrabasada y la de Miracle. Es un punto en el que habitualmente grupos de jóvenes acude para saltar al mar. Sin embargo, el fuerte oleaje de este pasado viernes empezó a adentrar a los seis jóvenes mar adentro. Tres pudieron salir y dar la voz de alarma. Los servicios de emergencia pudieron rescatar con vida a dos de los menores, mientras que el tercero acabó falleciendo más de tres cuartos de hora intentando reanimarle. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha sido el encargado de trasladar esta triste noticia y el pésame a los familiares. Con estos fallecimientos ya son seis las personas que han perdido la vida en las playas de Tarragona en lo que va de año.
28: El juez José Luis Calama sigue el rastro del botín de joyas localizado en el despacho de Rodríguez Zapatero en Ferrar. El entorno del expresidente mintió sobre su valor y Zapatero no ha dado ninguna pista sobre su origen en la Audiencia Nacional. El informe de la joyería en Sorena destaca que la pieza más valiosa es un collar de oro blanco cuajado de diamantes, rematado por dos esmeraldas naturales originarias de Zambia. Solo esta pieza está valorada en 278.000 euros. El juez Calama espera ahora que Zapatero explique el origen de estas joyas. Pero, ¿cómo se puede certificar la procedencia de estas piezas de lujo desde las joyerías tasadoras? Xavi Lasso.
30: Es un proceso laborioso y minucioso, sobre todo si alguna de las piezas contiene muchas piedras diferentes. Por ejemplo, primero se pesa toda la joya en sí y luego se comprueba si sus partes son reales o son, por ejemplo, también una imitación. ¿Cómo lo hacen? Pues se fijan en el color, en el diseño, en si se han manipulado mucho, todo ello para detectar su procedencia. Lo explica Lola, técnico del Instituto Gemalógico Español.
31: Las gemas viajan alrededor del mundo mucho, o sea, las gemas está en una zona donde está el yacimiento, se lapidan generalmente en otra, después se comercializan en otra.
30: Ya. Nunca suele haber una certeza sobre dónde viene una gema en concreto, aunque sí se puede hacer una estimación, porque como dicen en el Instituto Gemalógico, esas piezas pueden viajar y modificarse por todo el mundo, sobre todo antes de ser comercializadas.
28: Y problemas en las cercanías de Madrid. Una vez más, una semana más, un día más, las cercanías de las líneas C2, C7 y C8 se están viendo afectadas por una incidencia en las instalaciones, según información de Adif, debido a un robo de cable. Se ha producido entre las estaciones de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Las líneas están sufriendo retrasos de al menos 10 minutos.
26: Con la fuerza de ABC.
27: COPE, estar informado.
28: Y Movistar nos acerca ahora a la información del Mundial, segundo día de partidos para Holanda y Alemania. Gonzalo de Esteban.
32: A las 7 de la tarde, Países Bajos está obligada a ganar frente a Suecia tras su empate en la primera jornada, y Alemania a las 10 quiere sellar su pase a la siguiente ronda venciendo a Costa de Marfil. Y en el fútbol español, a las 9 de la noche, vuelta del partido de ascenso a primera división entre el Almería y el Málaga, tras el empate a cero de la ida. Todo el Mundial y este partido te lo contamos en tiempo de juego desde las 6 de la tarde. Y fuera del fútbol, en el US Open de golf, Ángel Hidalgo es el único español en pasar el corte. John natación, Ram está fuera y ahora mismo lidera Wyndham Clark con menos 7. Y en baloncesto, a las 8 de la tarde, Valencia Basket recibe al Barça en el segundo partido de la final de la Liga Endesa.
2: Da igual dónde estés,
3: da igual cómo lo vivas.
4: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
5: en la misma jugada,
6: en el mismo latido.
7: Y cuando todo eso fluye,
8: cuando todo eso llega,
7: entonces sí, entonces somos uno.
8: Somos uno.
9: Somos uno.
10: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
28: Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
11: COPE Cataluña y Andorra.
1: Setmana.
11: Raquel Camins.
1: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
25: Benvingut, benvinguda. Si t'acabes d'incorporar, gràcies a aquells doncs, que seguiu aquest camí de dissabte 20 de juny amb mi. Jo sóc la Raquel Camins, alguns des de la platja, des del cotxe, altres des de casa o des de la feina. Nosaltres, en aquesta segona hora de programa, et parlaré de les estrenes de cinema, repassarem les darreres obres teatrals i, per cert, sabeu quants castells hi ha a Catalunya? Doncs avui descobrirem i parlarem amb el guia del castell de Subirats. A més, coneixerem els detalls de la vesprada de Llinars del Vallès, que en parlarem el regidor de promoció econòmica de Llinars, el Joan Ramon, i tindrem mi la Mar de 3wbuscaunxoio.com, que ens vindrà a explicar els xoios d'aquesta setmana per escapar-nos al millor preu. Parlarem també de la Festa Major de Vilassar de Mar amb la regidora de Festes Populars, la Maria Vinuesa, i et donaré a conèixer les fires i festes per aquest cap de setmana. Així que queda't amb mi.
1: Esteu escoltant Cap de Setmana
11: amb Raquel Camins.
1: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
25: I anem a veure les estrenes de cinema d'aquest cap de setmana. I us recordo que continuen en cartellera algunes de les estrenes que han arribat les darreres setmanes i que encara es poden gaudir en els diferents cinemes de Catalunya. Comencem amb el Dia de la Revelació, una història carregada d'atenció en què una descoberta inesperada desencadena una sèrie d'esdeveniments que obligaran els protagonistes a afrontar veritats que havien intentat amagar durant massa temps. Seguim amb Pàlida Luz en les Colines, una proposta dramàtica i elegant que ens convida a reflexionar sobre la memòria, les relacions familiars i les ferides del passat. Una pel·lícula pausada però plena d'emoció. I si el que busqueu és passar una bona estona, continua també Scary Movie, la popular saga de la paròdia, torna amb les seves bromes, referències cinematogràfiques i situacions tan absurdes com divertides. Ideal per riure sense complicacions. I ara sí, anem amb l'estrena destacada per aquest cap de setmana, que és Toy Story 5, que el Woody i el Buzz i la resta de les joguines més famoses del cinema tornen amb una nova aventura plena d'humor, emoció i esperit d'amistat. En aquesta nova entrega, els protagonistes hauran d'afrontar els canvis d'una nova generació d'infants en un món cada vegada més dominat per la tecnologia, sense perdre l'essència que ha convertit la saga en un fenomen mundial. Una estrena pensada per als més petits, però també per tots aquells que heu crescut al costat d'aquests personatges tan inoblidables. I, de fet, és la nostra essència, el jugar amb els joguets i no tant amb els aparells tecnològics com estem fent avui dia. Fins aquí el repàs cinematogràfic d'aquesta setmana, ja ho sabeu, apagueu el mòbil, agafeu les crispetes i deixeu-vos portar per la màgia del cinema.
1: Esteu escoltant Cap de Setmana
11: amb Raquel Camins.
1: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
25: I aquest cap de setmana de 20 i 21 de juny, tot tocant o molt proper al Sant Joan, que se celebra en gairebé totes les poblacions de Catalunya, Barcelona continua en plena efervescència teatral amb comèdia, musicals i grans històries que omplen els escenaris de la ciutat. Si voleu un bon pla cultural, aquí us faré les millors propostes del que tenim al teatre. Comencem al Poliorama, on continua en cartell Perfectes Desconeguts, un sopar entre amics que es converteix en un joc perillós quan decideixen compartir tots els missatges del mòbil, secrets, tensions i situacions inesperades que van pujant de to fins convertir-se en una comèdia tan divertida com incòmoda. Al mateix teatre Poliorama també hi trobem Michael's Legacy, un tribut espectacular a Michael Jackson, un viatge musical ple d'energia, coreografies i els grans èxits del rei del pop en un show carregat de ritme i de nostàlgia. Anem cap al teatre
3: Teatre Condal, on segueix L'auca del senyor Pere, una comèdia amb mirada popular i molt d'humor que connecta amb el públic a través de situacions quotidianes i un punt de sàtira. Al Teatre Goya continua L'ultimàtum, una proposta que reflexiona sobre el pas del temps i les relacions humanes, una història íntima i emotiva que parla de decisions, canvis i de com afrontem la vida. Al mateix Goya encara hi podeu veure el Tinder sorpresa amb el humorista Andreu Casanova, una comèdia sobre el món de les cites modernes, i també hi trobem, per altra banda, buen rollistes amb el showman Víctor Parrado, un espectacle ple d'energia positiva i humor proper. El Teatre Apolo continua al Llac dels Cisnes, un gran ballet clàssic ple d'elegància, dramatisme i una posada en escena espectacular que manté viva una de les històries d'amor més icòniques de la dansa. I si anem cap al Teatre Borràs, l'humor pren el protagonisme en propostes que combinen improvisació, monòlegs i participació del públic, convertint cada funció en una experiència única i irrepetible. I atenció per als que us encanti o us agradi la improvisació, perquè hi ha dos molt bones propostes a Barcelona. Per una banda, trobem a l'Impro Show al Teatre Neu, on vosaltres arribeu, escriviu una frase en un paper i ells improvisen, i cada vegada el show és diferent però molt i molt divertit. I per altra banda, acabem amb el Teatre Muntaner, amb una programació molt variada, però també on trobeu el fantàstic show d'improvisació al Corte el Cable Rojo, a 2 hores de riures sense parar, molt i molt recomanable. En definitiva, un cap de setmana perfecte per gaudir del teatre, emocions, rialles i espectacles per tots els gustos.
5: Cap de setmana.
11: Raquel Camins.
5: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
3: I sabeu quants castells hi ha a Catalunya? No hi ha una xifra exacta de castells a Catalunya, ja que no estan censats oficialment i formen part del patrimoni històric i arquitectònic. Tot i això, s'estima que n'hi ha aproximadament entre 1.000 i 2.000, incloent castells, torres i fortificacions de l'edat mitjana, moltes d'elles en ruïnes. Avui ens traslladarem al castell de Subirats, un espectacular mirador natural sobre el Penedès i les muntanyes de Montserrat. Aquest enclavament històric ens convida a recórrer segles de la història de Catalunya, des de la Reconquesta fins a l'època moderna. Construït al segle X, el castell va ser peça clau en l'expansió del comtat de Barcelona cap al Penedès. Les seves muralles, la torre de 19 metres i l'església romànica de Sant Pere de Subirats en són testimonis vius avui dia, i farem com una visita guiada. En aquest cas, ells tenen la seva visita guiada de 46 minuts o 45 minuts que permet descobrir les llegendes, els episodis històrics i racons únics d'aquest patrimoni, i nosaltres farem la visita guiada radiofònica, perquè parlarem al guia del castell, el Xavier Chorto. Molt bon dia, Xavier.
8: Hola, bon dia.
3: Xavier, quina importància estratègica tenia el castell de Subirats durant l'època de la Reconquesta?
8: Bueno, va ser durant una trentena d'anys, va ser el castell més important de Catalunya, justament quan la frontera entre els regnes musulmans i cristians es va situar just a aquesta línia, on estava el castell de Subirats. A partir d'aquí, a mesura que els cristians anaven reconquerint terrenys, doncs altres castells van prendre el protagonisme a Subirats, com ara Olèrdola, etc. No? Però sí que durant un període curtet de la història, això sobre uns 30 anys aproximadament, va ser el castell més important de Catalunya.
3: I quines històries o llegendes destaquen dins la trajectòria del castell? No cal que ens les expliquis totes, perquè deuen ser moltes, però quina seria la més rellevant?
8: A mi m'agrada molt, quan faig la visita guiada, m'agrada molt explicar anècdotes, llegendes i curiositats del castell, no? Perquè explicar la història en si, doncs, la podem trobar en molts llibres d'història, la podem trobar per internet i potser es fa una mica feixuc. Però a la gent li agrada molt que li expliquin anècdotes i curiositats, no? Per exemple, una que explico normalment és el personatge de Mir Geribert. Mir Geribert va ser senyor del castell de Subirats i de molts altres castells d'aquí del Penedès, i es va fer famós perquè va protagonitzar una revolta contra el seu propi comte, el comte de Barcelona, amb la intenció de fer un comtat propi al Penedès. Finalment, doncs, això no va ser possible perquè el comte de Barcelona, doncs, davant d'aquesta insurrecció, el va retar amb un repte a mort, com aquell qui diu, no? Era un guerrer molt fort i el va retar a anar en una guerra contra els sarraïns, de la qual el comte de Barcelona sabia que no en tornaria viu. I és una guerra, una batalla que es va lliurar a les Terres de l'Ebre. Allà els sarraïns eren molt forts, a la zona del castell de Miravet, Mora d'Ebre, tota aquella zona, i el comte de Barcelona tenia més informació que el propi Mir Geribert i sabia que allà les condicions, els àrabs eren molt forts, no? Eren molt més superiors als cristians. I ell, com que se'n sentia fort i valent, doncs va agafar el repte amb l'oportunitat de poder crear el comtat propi del Penedès, no? Bueno, finalment va anar a la batalla de l'Ebre, bueno, de la batalla de l'Ebre no, de la Guerra Civil, de la batalla de les Terres de l'Ebre, uh-huh. I va morir a Mora d'Ebre. Va morir allà i no va tornar, i per tant aquí es van acabar les seves aspiracions i el comte de Barcelona, doncs, va poder viure en pau i tranquil·litat.
3: Doncs aquesta és una de les històries que explica el Xavier Chortó quan fa la ruta aquesta del castell. I ens pots explicar el cas de Geralda de Codines i el seu context històric?
8: Sí, Geralda de Codines va ser una metgessa de l'època, nascuda i també va morir aquí a Subirats. Bueno, en aquella època sabeu com eren els metges, no? Primer, doncs, eren curanders, no? Curandera, en aquest cas. Utilitzaven herbes medicinals per curar enfermetats i tal. I bueno, al final també, doncs, va ser acusada d'heretgia, de bruixeria, per la Santa Inquisició, no? de l'Església. I bueno, també és un personatge llegendari d'aquí de Subirats, pròpiament local, no? que es va fer famosa per poder guarir a malalts.
3: I què pot esperar, Xavier, el visitant o els visitants quan venen en aquesta visita guiada de 45 minuts?
8: Bueno, una visita amb unes vistes formidables. Aquests castells estan situats en turons elevats. De fet, el nom de municipi de Subirats es deu a això, a Superiatos, vol dir lloc elevat. I per exemple, el nom de Penedès, l'origen etimològic que alguns historiadors afirmen és que és terra de pennes, pennes amb dos enes, que vol dir terra de castells roquers. Hi ha dues coses destacables. Una és les informidables vistes que tenim sobre el territori i després que estem davant d'una zona que és la que té més densitat de castells roquers de tota Europa, fruit d'aquest origen de la Reconquesta, que es va, tota aquesta zona de frontera entre el riu Llobregat i el riu Gaià i que es prolonga fins al Prepirineu, doncs és una zona altament densificada de castells, no? Abans comentaves que hi ha més de 1.000 castells i molts d'ells estan perduts i deixats i abandonats, no? I expoliats. I és un patrimoni que realment tenim que recuperar i tenim que fer prevaldre per les generacions futures.
3: Doncs ja ho sabeu, avui ha estat amb nosaltres el guia del castell de Subirats, el Xavier Chortó, i doncs és un dels castells que es poden visitar i que segur que ell ens té moltes més anècdotes i històries per explicar. I jo, Xavier, llàstima que a la ràdio el temps ens quedi curt, t'agraeixo molt que hagis estat aquest matí de dissabtes, però vindrem a fer la visita amb tu al castell perquè ens pogués explicar totes aquestes històries que has conegut i que coneixes amb més calma i més tranquil·litat.
8: Molt bé, doncs vinga, gràcies a vosaltres.
3: Que acabis de passar bon dissabte.
9: Cap de setmana.
12: Raquel Camins.
9: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
13: Este fin de semana, el Mundial se juega en COPE.
0: Este sábado en tiempo de juego desde las 6 de la tarde, Países Bajos, Suecia, Alemania, Costa de Marfil. Y el domingo, nueva oportunidad para los nuestros, España, Arabia Saudí.
12: Venga, intenta apretar un poquito que hay que pisar
0: el... Vibra con el Mundial en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte.
13: En Alcampo del 19 al 21 de junio tienes la nectarina carne amarilla a 1,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
14: En Alcampo sales ganando.
15: ¿Sientes el deseo de caminar junto a otros? Pues la Acción Católica General te invita al encuentro de laicos de parroquia los días 24, 25 y 26 de julio en Málaga. 3 días de oración, encuentro y misión para todos los laicos de nuestras parroquias, para niños, jóvenes y adultos, porque acompañar transforma. Compartiendo caminos, acompañando esperanzas. Infórmate en tu parroquia o en Acción Católica General. Te esperamos en Málaga.
16: Vacaciones, sol, agua. ¿Puede haber algo más divertido para los peques?
17: ¿Los juguetes?
16: Sí, y para que disfruten más de ellos, hasta el 30 de junio todos tienen un 25% de regalo en El Corte Inglés.
17: Bicicletas, hinchables, juegos de agua y arena.
16: Todos los juguetes con un 25% de regalo para comprar más juguetes del 1 al 30 de junio en El Corte Inglés.
17: En tienda web y app.
18: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión Radio Fórmula. Un arroz
19: cae varios puestos en nuestra lista.
18: Un sabroz.
19: Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh?
18: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
20: ¿Estás escoltant?
21: Cope Lleida.
20: 97.4 FM.

0: setmana.
1: Raquel Camins.
0: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
2: I sabeu a quina època remunta l'origen de les gimcames? Les gimcames tenen l'origen a la Índia del segle XIX, on els britànics organitzaven competicions en proves d'habilitat i de jocs, i amb el temps van evolucionar fins a convertir-se en activitats lúdiques basades en enigmes, descoberta i treball en equip. Ara us vull proposar una activitat diferent per descobrir Santa Margarida de Montbui d'una manera divertida, participativa. Es tracta d'una gimcana familiar formada per 11 enigmes que recorren els carrers i racons més emblemàtics del nucli antic. Amb una durada aproximada d'una hora i un itinerari d'uns un quilòmetre i alguna cosa més, l'experiència combina joc, cultura i patrimoni, i els participants podran conèixer la història, les llegendes i els secrets d'aquest municipi de l'Anoia mentre resolen reptes en equip. Una proposta pensada per gaudir amb família i amb amics, i en parlaré amb el regidor de Turisme de Santa Margarida de Montbui, el Marcel Mateu. Molt bon dia, Marcel.
3: Molt bon dia a tothom.
2: Marcel, d'entrada dir-te que em sembla una molt bona iniciativa perquè és jugar, divertir-se com ho fèiem abans. No amb el telèfon, la televisió i tantes coses que ens intercepten la humanitat, sinó el tornar a jugar de veritat.
3: Ah, sí, aquesta era una mica la idea. Estem dins de la província de Barcelona. La Diputació de Barcelona ens va concedir un ajut per potenciar el turisme familiar, que se li diu l'Slow Tourism, i es volia fer d'una forma gamificada per tal que les famílies coneguessin el nucli antic del municipi d'una forma distesa i divertida.
2: I quins aspectes de la història i les llegendes del municipi es poden descobrir al llarg del recorregut?
3: Bé, en el municipi hi ha diferents llegendes. Segurament la més coneguda és la que es diu els bous de les banyes flamejants. Nosaltres en el municipi tenim una extensió d'uns 30 quilòmetres quadrats, però un dels punts més emblemàtics és la muntanya de la Tossa de Montbui, precisament. Segons diu la llegenda, doncs, a l'època que hi havia els sarraïns per aquí a la Marca Hispànica, doncs els cristians de l'època, per poder arribar al castell de la Tossa, que estava en mans sarraïnes, doncs, per fer veure que eren més dels que eren en realitat, van agafar uns bous i els hi van posar a les banyes unes torxes, de manera que semblava que pujava cap al castell una gran quantitat de cristians. Aquesta, diguem-ne, és la llegenda més famosa del municipi. De fet, la Santa Margarida de Montbui ve de Muntanya del Bou.
2: Mira que bé, veus, sempre aprenem coses noves i va bé de saber-ho, perquè molts municipis o moltes ciutats tenen origen del seu nom en això, per exemple, com ens explicaves, en part de la història del municipi, i en aquest cas, doncs, per tots aquells que no ho sabíem, avui ho hem pogut descobrir. Allò que deien, ja podem anar a dormir tranquils perquè sabem una cosa nova. Els 11 enigmes estan pensats per totes les edats, o quin nivell de dificultat tenen?
3: El nivell de dificultat és força baix, eh? Baix en el sentit de que si hi ha persones adultes que volen fer experiències molt, molt extremes, diguem-ne, de gincames, no seria el cas. Està pensat per un turisme familiar, amb nens, que siguin els propis nens els que puguin liderar, diguem-ne, la gincama. I això, és a dir, hi ha 11 enigmes que estan relacionats, tal com és esmentat al començament, amb diferents aspectes del nucli antic del municipi. La gincama, ara no recordo si ho heu esmentat, recorre una distància d'un quilòmetre i mig i està pensada per fer-la més o menys en una hora.
2: Quan hi ha nens, pensa que sempre lideren ells, eh? Tot i així,
3: sí, Marcel. Exacte.
2: Quins són els indrets o racons més sorprenents que els participants poden visitar durant aquesta activitat?
3: Doncs mira, jo potser n'esmentaria tres. És una opinió força personal, eh? Però, per exemple, a l'església de Santa Margarida, que és la que dona nom al municipi, hi ha un rètol que t'hi has de fixar una mica, en un dels laterals, perquè està força descolorit, que posa Aigües Bones de Montbui. I això és el nom que durant la Guerra Civil es va donar al municipi. Sabeu que molts municipis a l'època republicana i de la Guerra Civil els noms dels sants doncs, es van treure i es van posar altres noms. En el nostre cas, en lloc de dir-nos Santa Maria de Montbui, doncs, durant un període curt de temps es va dir Aigües Bones de Montbui, perquè és una zona en què hi ha força aigua. Estem situats nosaltres, però sobretot al municipi de Carmes, doncs al damunt d'un aqüífer que es diu l'aqüífer Carme Capellades. Per tant, això, aquest plafó seria una de les coses. Un altre seria el que la gent del poble li diu la Casa Gran, que en realitat el nom oficial seria el Palau dels Comtes de Plasència, que van ser uns nobles que van tenir la seu en el nucli antic del municipi. I la tercera cosa que es mantaria possiblement doncs, és el rec. Hi ha un rec que tradicionalment portava aigua pels horts del poble, és el rec del Comú, i doncs, durant la gincama també es pot visitar en algun tram.
2: I què aporta aquesta proposta a les famílies i als grups que volen conèixer millor el patrimoni local?
3: Bé, l'origen de tot això va ser l'any 2022, en què ja ho he esmentat abans que la Diputació de Barcelona ens va concedir un ajut perquè Montbui no és un municipi que es podria titllar d'expressament turístic, sí? Tot i que tenim alguns atractius, com ja he dit abans, de la Tossa de Montbui. Ens trobàvem, però, que no teníem agent turístic durant tot l'any i, per tant, la gincama era una manera de dir si veniu a Montbui, visiteu la Tossa, si voleu visitar el nucli antic, doncs hi ha una manera de fer-ho de forma autònoma.
2: I és una manera divertida, diferent...
3: Sí, sí. Ara no desvetllaré quines són els punts de la gincama, no? Però és una manera en què et vas trobant unes preguntes, t'has de fixar, has de mirar amunt, no? Normalment quan visitem algun lloc, doncs mires a l'alçada dels ulls, però aquí doncs, et fa fixar en elements mirant amunt, i és una manera divertida de conèixer el nucli antic.
2: Doncs ja ho sabeu, podem conèixer millor la història i la cultura de Montbui gràcies a aquesta gimcana. I què ha de fer els amics i amigues que ens escolten i tinguin ganes de fer aquesta gimcana? Què han de fer?
3: A nivell pràctic, entenc que vols dir. Doncs,
2: exacte, com contactar o què és el que ara haurien de fer?
3: S'ha d'anar en un punt del nucli antic, que és una cruïlla que ja està senyalitzada, i llavors allà, a partir d'un codi QR, es descarreguen l'aplicació i a partir d'aquí és tan senzill com prema a jugar i comences a fer-la.
2: Doncs ja ho sabeu, tenim una proposta més a fer i jo t'agraeixo molt al regidor de Turisme de Santa Margarida de Montbui i al Marcel Mateu que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres i que acabis de passar molt bon cap de setmana.
3: Doncs igualment gràcies a vosaltres per ajudar-nos a difondre el patrimoni.
0: Cap de setmana.
1: Raquel Camins.
0: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: Coneixeu Llinars del Vallès? És un municipi dins l'àrea metropolitana de Barcelona que té interès periodístic per la seva vida cultural activa, el comerç local i esdeveniments que el dinamitzen, com fires i activitats populars. Una d'aquestes activitats és coneguda com la Vesprada, una tarda-nit plena de màgia, música i creativitat. El centre del municipi es transformarà per oferir una experiència pensada per tots els públics i per totes les edats. A partir de les 6, els carrers s'omplen de vida amb artesania, comerç local i espais per relaxar-se. També hi ha una zona gastronòmica, tallers creatius i música en directe per amenitzar la vetllada, una proposta que combina cultura, oci i comunitat amb un ambient festiu al cor de Llinars del Vallès. I anem a parlar doncs amb el regidor de promoció econòmica, el Joan Ramon. Molt bon dia, Joan Ramon.
1: Bon dia.
0: Hola, com neix la Vesprada i quin objectiu té per al municipi de Llinars del Vallès?
1: La Vesprada va néixer aquesta serà la tercera edició i va néixer, doncs, com sempre, de la col·laboració, en aquest cas amb l'UBIC, la Unió de Botiguers i Comerciants, amb la intenció d'oferir un espai pels llinassencs i llinassenques i també per la gent de fora per conèixer, d'una banda, el comerç de Llinars i dels artesans de fora, així com tenir un espai amb tallers familiars, amb un lloc on poder menjar alguna cosa i veure algun espectacle i així tenir un ambient agradable, una tarda d'estiu, de primavera, gairebé estiu. Però aquest any, a més, hem crescut i ens n'anem a una edició de 3 dies, de la qual estem molt contents.
0: I quines novetats o activitats destacaries d'aquesta edició respecte de les anteriors?
1: Doncs, d'entrada, això, que la Vesprada creix i passa de ser una activitat d'una tarda a ser de 3 dies, seran els divendres 25, el dissabte 20, perdó, divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28 de juny, el diumenge tot el dia, i tenim un market, diguem, les parades artesans amb una molt bona representació de parades d'establiments llinassencs, amb food trucks, de les quals també un parell són d'aquí de Llinars, Tenim, a més, la sort que tenim les activitats per tota la família des de primera hora i després cada nit hi haurà una actuació musical pensada per gaudir-ho. Cada dia estarem fins a 2:45 de la matinada, excepte diumenge, que acabarem a les 11. I, a més, aquest any, la Vesprada, el créixer, s'insereix dins del Nomad Festival, perquè la gent de Nomad participen d'aquesta Vesprada en l'organització de tots els esdeveniments culturals i del mercat, i creiem que serà un cap de setmana per gaudir-ne molt.
0: Joan, destacaries novetats o activitats d'aquesta edició respecte a les anteriors edicions?
1: Doncs, a banda d'aquest créixer, aquest fet de que creixem d'un dia a tres, tenim les activitats, els tallers per tota la família, sobretot pensat en l'espai dels més petits durant tot el dia, i després les 3 actuacions que tenim, amb la nit de rumba el darrer dia i els tributs de Fito i Fittipaldis i de Queen com plats forts de divendres i de dissabte.
0: I quin paper tenen els artesans i el comerç local dins l'esdeveniment?
1: Doncs, com dèiem, de les 12-15 parades que tindrem d'artesania i d'establiments, 9 són de Llinars, per exemple, i de les 6 food trucks, 2 són de Llinars. Nosaltres sempre intentem donar un espai al comerç i la gastronomia locals, perquè, primer, perquè és la nostra obligació, només faltaria, però és que, a més, és que tenim gent molt bona, que fan amb uns productes molt bons i que tindrem des de pintacares fins a fotocalls o joieria o etc. Vull dir que tenim un teixit comercial molt de proximitat, molta empenta, que sempre que els oferim la possibilitat de col·laborar, s'hi tiren de

0: i dissabte, però a més hi ha activitats per la mainada i per tots els públics, amb actuacions musicals que podreu gaudir-ne també durant aquests dies.
1: Doncs moltíssimes gràcies al regidor de Promoció Econòmica de Llinars del Vallès, el Joan Ramon. Joan Ramon, gràcies per ser aquest matí de dissabte amb nosaltres i a gaudir molt d'aquesta vesprada.
0: Gràcies a vosaltres i convidar tothom, tots els vostres oients, a que vinguin i en gaudeixin.
2: Viatjar més i pagar menys és possible amb buscaunxollo.com.
1: I arriba el moment de viatjar sense gastar gaire amb la nostra secció d'oci i escapades al millor preu de la mà de 3w.buscaunxollo.com. Avui parlarem d'una realitat que tots coneixem, que cada vegada ens sembla tot més car. És veritat, la gasolina, la compra, els restaurants... Recordeu quan un menú només costava 12 euros? Jo és que pràcticament ja ni me'n recordo. La pregunta és, com és possible que encara trobem xollos des de 17 o 19 euros? En referència a tot això, avui posaré a prova la mar a 3w.buscaunxollo.com. La nostra Mar, que ens explica doncs sempre aquestes millors ofertes, a veure si entra en joc. Bon dia, Mar.
3: Bon dia, Raquel, com estàs?
1: Molt bé, avui he decidit tornar-te a posar a prova.
3: Molt bé, així m'agrada, ja m'hi vaig acostumant.
1: Tots tenim la sensació que els preus han pujat molt aquests últims anys. Com pot ser possible que a 3w.buscaunxollo.com encara trobem escapades de només 17 o de 19 euros?
3: Doncs tu mateixa ho deies, Raquel, a vegades trobem xollos que ens costen menys que un sopar. Per nosaltres també tot ha pujat, efectivament el cost de vida i també dels viatges ha pujat, però nosaltres ja fa 15 anys que negociem amb proveïdors i hotels per negociar les millors condicions, i és una mica també doncs, aquesta relació de confiança i de la nostra llarga trajectòria que ens permet doncs, seguir aconseguint aquests preus, eh? També ara em segueixes preguntant, però bueno, és una recepta màgica, doncs el primer ingredient seria aquest, no? Doncs una mica l'experiència i la trajectòria en el sector.
1: Però és que és increïble, fins i tot en dies festius, caps de setmana, que és quan normalment és més car, hi ha aquests 17-19 euros, hi ha ofertes increïbles a 3w.buscaunxollo.com, perquè jo tinc també l'aplicació del mòbil, i com ho feu per aconseguir aquests preus tan competitius?
3: Doncs un altre dels ingredients d'aquesta fórmula també és el detectar oportunitats. Nosaltres arribem a moltíssima gent, moltes vegades als hotels els hi costa doncs, omplir les seves places, i aquí és on nosaltres entrem en joc i podem oferir-vos doncs, aquestes gangues, no? Doncs, a un preu tan competitiu. I també una mica part del secret és doncs, a la quantitat de gent que nosaltres podem arribar i podem aportar-los totes aquestes oportunitats.
1: I com sabeu, Marc, que teniu sempre el millor preu?
3: Doncs tenim un sistema propi que ens serveix per comparar centenars de webs abans de publicar un xollo. Perquè nosaltres quan diem que tenim el millor preu és que ja ho hem comprovat, comprovem que hi hagi una diferència suficient més gran amb la competència de preu com per abans de treure una oferta. I és un sistema propi que tenim que comparem. I si alguna vegada no tenim el millor preu, no ho publiquem i ho tornem a negociar fins que l'aconseguim.
1: Doncs ja sabeu, a 3w.buscaunxollo.com som molt ràpids en buscar aquestes ofertes, però nosaltres també hem de ser ràpids a l'hora d'agafar-les, perquè com és que les vostres ofertes només tenen un temps limitat?
3: Doncs el fet de tenir les ofertes durant un temps limitat, que normalment és entre 6, 8, fins i tot 9 dies a la nostra pàgina web, això ens ajuda a poder treure un preu bomba, no? Un preu doncs, molt barat durant un període de temps curt. Per tant, aquí està també la importància d'aprofitar quan tenim una oferta a la venda. No patiu, perquè moltes de les ofertes tenen doncs, cancel·lació gratuïta per si després canviem de plans, però sí que és important quan tenim, sabem que el preu és el millor, per tant, doncs, convé agafar-ho ràpid i estar tranquils de que allò ens ha sortit molt bé i de que no ho podíem trobar millor enlloc.
1: Per això, si ara estàs mirant la web o l'aplicació de 3w.buscaunxollo.com i veus aquesta oferta, agafa-la, no t'ho perdis perquè no se t'escapi. I per acabar, quins avantatges té reservar 3w.buscaunxollo.com? Per exemple, quan són els xollos exclusius o els que poden accedir alguns clients?
3: Exacte, doncs a més dels xollos que tenim a la web o aplicació per tota la resta d'usuaris, també en tenim d'exclusius per les persones que ja han reservat una vegada amb nosaltres. Així

0: tant si ja heu reservat com si no, que sapigueu que amb la primera reserva que feu, després, un cop feta, podreu accedir a alguns joies exclusius que, si els que tenim a la pàgina web ja són barats, aquests encara ho són més, o fins i tot a vegades doncs, hi ha destins o hotels que per la resta d'usuaris no són visibles. Així que aquesta seria doncs, una de les grans avantatges també de reservar amb nosaltres.
1: Que jo això, aquesta ja la tinc. Així que ara els que la vulgueu aconseguir, ja ho sabeu.
0: Tu ja ho gaudeixes.
1: Ja ho gaudeixo i a més em va fantàstic perquè avui en dia, com deies, tot ha pujat i sempre doncs, si ens surten les coses a millor preu i és per gaudir, perquè la vida al final són moments, doncs què millor que això. Així que entrarem, aquells que encara no hi heu entrat, www.buscounchollo.com i Mar, jo vaig pensant a veure què farem la setmana vinent per posar-te a prova.
0: Molt bé, així m'agrada.
1: Que acabis de passar molt bon dissabte.
0: Molt bé, igualment, moltíssimes gràcies.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: Maresme, a Vilassar de Mar concretament, el mar, la tradició i la festa es donen la mà en una de les celebracions més singulars del Maresme, la Festa Major de Sant Joan, que, com us deia, se celebrarà a moltes ciutats i poblacions de Catalunya aquest proper dimecres. I durant aquests 6 dies, el poble es vesteix de taronja, en aquest cas Vilassar, de blau i de verd, amb la rivalitat festiva dels membres o els mestres d'Aixa, els pescadors, els contrabandistes i la gent pagesa. Actes emblemàtics com la penjada de l'asa, els focs de baix i la Fira del Mar omplen els carrers de vida i d'emoció. La cultura popular hi té un paper protagonista amb castellers, gegants, correfocs i jocs florals, una festa que combina identitat marinera, patrimoni i música per tots els públics i que ens explicarà molt millor avui dissabte la regidora de Festes Populars, la Maria Vinuesa. Molt bon dia, Maria.
1: Hola, bon dia. Com va això?
0: Maria, molt bé. Pel que fa a la Festa Major, crec que ja vàreu començar ahir.
1: Sí.
0: I què fa, sí, sí. Què fa que la Festa Major de Sant Joan de Vilassar sigui tan especial i diferent de la resta de festes majors?
1: A veure, no sé si és especial, el que sí que és de les primeres que es fan, i això sí que té una connotació, perquè ara ja comencem a tenir moltes ganes de Festa Major, i llavors ser de les primeres doncs sempre té un plus afegit, no? I és una Festa Major, la veritat és que molt visitada per molta gent, i jo diria que una de les coses és aquest com tret de sortida de la majoria de festes majors doncs, que tindrem arreu del país durant aquest temps d'estiu.
0: I com funciona la tradicional divisió del poble entre els sectors taronja, blau i verd, i quin paper hi té a la celebració?
1: Doncs bé, està doncs ja com molt arrelada, va començar fa uns anys doncs, fent aquests tres sectors que el que volen és donar protagonisme a tres oficis molt arrelats en el poble, com són doncs, els pescadors, els mestres d'aixa i els pagesos, i doncs, té aquest paper fonamental de que és com si diguéssim és el fil conductor de tota la Festa Major.
0: I quins són els actes més esperats pels veïns i pels visitants, com la penjada de l'asa o els focs de baix a la mar?
1: Cada activitat que pensem, vull dir, té una connotació particular i té un seguiment per part d'un públic determinat, no? Vull dir, per exemple, la penjada d'asa, tot el que té a veure amb els gegants, això arrossega molt doncs, tot el que és un públic molt infantil i molt familiar, i en canvi doncs, el que són els concerts, doncs, hi ha concerts per gent molt jove, concerts per gent més gran, concerts per tot tipus de públic. Per tant, vull dir, vas pensant, quan un cop, jo suposo que això ho fa tothom, quan vas pensant en els actes de la Festa Major, doncs, procures que hi hagi doncs, tot aquell ventall de possibilitats de que tothom s'hi senti cridat i tothom s'hi senti interpel·lat.
0: Que hi hagi una mica per tots els gustos, vaja.
1: Exactament.
0: I a títol personal, Maria, hi ha algun acte en concret que diguis aquest és el meu preferit?
1: A mi el que dediquem als infants, vull dir, jo penso que veure'ls com disfruten, el bé que s'ho passen i quan veus que veritablement responen d'aquesta manera tant infants com famílies, vull dir, a mi és el que potser m'omple més de satisfacció.
0: Doncs de quina manera la festa ajuda a preservar i difondre el patrimoni mariner i la història de Vilassar de Mar?
1: Home, tenim una, parlant d'aquesta idea de que tothom s'hi trobi interpel·lat, doncs tenim una colla d'activitats relacionades directament amb el patrimoni de Vilassar, com són les visites a tot el que és aquest patrimoni tant mariner com pagès com de la cultura popular. Vull dir, per tant, també hi té cabuda, eh? I també hi té cabuda aquesta història, aquest patrimoni històric que a més és molt ric perquè en tenim molt i molt variat i també hi té cabuda dins de la Festa Major, com no podia ser d'una altra manera.
0: I quin espai ocupen les expressions de cultura popular catalana, com els castellers, els gegants, els correfocs, dins del programa festiu?
1: Sí, també, vull dir, si us mireu el programa, doncs a totes, per exemple, a tot el que és tenim uns grups que es diuen l'Estrèpit o els Mansuets de Foc, que vull dir que organitzen el Correfoc, però a més estan presents a qualsevol de les propostes que es fan durant la Festa Major, perquè pensem que sense aquests elements tradicionals de les nostres festes, vull dir, la Festa Major no seria el mateix sense elles, per tant, hi tenen una presència, jo diria que constant, no hi ha esporàdica amb coses puntuals, com pot ser el Correfoc, que és un dia concret, però vull dir, és que a més, doncs hi ha aquesta manifestació de foc pràcticament durant tota la Festa Major.
0: Maria, quin missatge faríeu arribar a aquelles persones que encara no han viscut mai la Festa Major de Sant Joan de Vilassar de Mar?
1: Doncs mira, sisplau, que vinguin perquè segur que totes trobaran alguna cosa que les fa feliç i que els hi agradarà molt. Per tant, us convido a tothom.
0: Doncs moltíssimes gràcies a la Maria Vinuesa, regidora de Festes Populars de Vilassar de Mar, per ser aquest matí de dissabte amb nosaltres i vindrem a conèixer les festes de Sant Joan.
1: Us ho agraeixo que vingueu i gràcies a vosaltres.
0: Acomiadem el programa d'avui amb la cançó Every Break You Take de Police, que es va convertir en un gran èxit dels anys 80. La seva sonoritat elegant i melancòlica encaixava perfectament amb l'ambient musical i estètic de l'època. I retornem en aquell moment, aquest dissabte 20 de juny, i escoltant-la et desitjo que acabis de passar molt bon cap de setmana i et deixo amb el butlletí informatiu de les 12 i el programa Converses. Amb tu, una amiga Raquel Camins, un autèntic plaer ser amb tu i dissabte vinent hi tornem. T'hi espero.